freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia

0: que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Michelle Silva, que va néixer a Bolívia, a la seva capital, La Paz. Hola, Michelle, com estàs?
1: Hola, Assumpta. Bona tarda, molt bé.
0: Tu vas néixer a Bolívia i vas venir de nena als 9 anys cap
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí.
0: Quins records en tens del teu país d'origen?
1: Tinc, bueno, records de, sobretot del dia que vaig marxar d'allà i de moments amb la meva mare, amb els meus pares allà, amb la meva àvia, i és algun, és algo que com que m'ha, que trobo molt a faltar, sobretot les meves àvies.
0: Mm. Primer va venir la teva mare.
1: Sí.
0: Quant de temps vau estar separades i com ho vas viure tu?
1: Quasi 4 mesos vam estar separades i per mi va ser molt dur. Molt dur, i sobretot jo crec que en aquell moment no sabia on anava la meva mare. A mi em van dir, bueno, se'n va a Espanya, però jo no tenia ni idea d'on era Espanya ni de la, lo de lluny que era. No tenia ni idea. I també me'n recordo quan ella va marxar, que va ser a l'agost. Va ser un dia que vam anar a Cochabamba, que és una altra ciutat de Bolívia, que és on sortia el seu avió, i clar, perquè la meva germana i jo no ens adonem de que ella marxava, ells, com que els meus pares ens van deixar a un parc i em van dir, bueno, ara tornarem i bueno, ves aquí cuidant de la teva germana. I ja, el meu pare em va dir, tornaré d'aquí una hora, no? Tingues aquí diners i cuides de la teva germana, que no es preocupi. I clar, la meva germana no sé si tenia 2 anys o 3.
0: Ai.
1: I me'n recordo d'aquell moment, estar en el parc, i va passar un avió per sobre meu, i jo pensava, allà està la meva mare. O, jo pensava que ella estava allà, però clar, després d'anar a la terminal... Clar, jo ja veia que és molt diferent, trigues més, però per mi era com estar allà dalt i no li puc dir a la meva germana petita perquè no vull que estigui trista. I era com el secret que teníem els meus pares i jo. I la meva germana no sabia res.
0: Uh-huh. Et vas quedar amb una de les àvies també?
1: Sí, tenia l'àvia per part de... O sigui, la mare del meu pare i la meva besàvia també. Perquè l'altra àvia, o sigui, la mare de la meva mare, estava aquí.
0: Mm-hmm. I quins sentiments tens de trobar a faltar la teva mare? En quins moments et sembla que la trobaves més a faltar?
1: Uf, en tot, perquè allà és com costum estar sempre junts, o sigui, dinem, esmorzem, sopem junts, fem coses junts, llavors era com... la trobava a faltar molt. Sobretot a l'escola també, quan tornava, no sé, tot. I clar, abans era més difícil, diguem, posar-te en contacte amb ella o amb el telèfon o correu. Llavors el meu pare anava com un cafè internet a parlar amb ella per correu o per telèfon. Mm-hmm. I era no molt, no sé cada quan parlàvem, però sí, la trobava molt a faltar.
0: Mm-hmm. El teu pare la suplia d'alguna manera? Era afectuós i així? O això ho trobaves més amb les àvies?
1: No. Sí, o sigui, ella ens donava tot el carinyo que podia, i me'n recordo quan... Clar, jo a l'escola allà anava amb un uniforme i allà és com que has d'anar ben pentinat i tal, i ell, o sigui, la meva mare ens pentinava i a ell li va tocar pentinar-nos, i me'n recordo que em feia cada cosa que deia, bueno, ves així, és igual, tipus una cua a dalt i l'altra a un altre costat, no sé, però bueno, va fer tot el possible i ens va ajudar molt.
0: Vosaltres teniu un cabell molt maco i valoreu tenir el cabell llarg, no? Portar el cabell llarg.
1: Sí.
0: I al cap de 4 mesos ja us vau poder plantejar venir tots.
1: Sí.
0: I com va ser la teva arribada a Barcelona?
1: Un xoc per mi, perquè mai havia estat a un tren, mai havia estat a un metro, no sé, una ciutat tan gran amb tantes llums, perquè vam arribar per Nadal i va ser com, què és això, no? Tantes llums, molta gent diferent també, que jo estava acostumada a veure, i no sé, va ser trobar-nos a la meva mare a l'aeroport. Jo no m'ho podia creure, la meva germana sí que estava com una mica en xoc de qui és, perquè ella estava darrere del meu pare, com que no sabia si apropar-se o no, si era la seva mare o no, però com que la reconeixia d'alguna manera. I aquell dia sí que vam anar a sopar i bueno, nosaltres vam arribar a una habitació que està a Jaume I, bueno, a l'estació Jaume I. I res, vam passar els primers mesos allà, a Jaume I, als parcs d'allà, i per mi aquella zona ara mateix és com l'inici de tot, perquè, no sé, m'estimo molt aquella zona, sobretot als parcs, perquè vam estar molt, molt de temps allà. Mm-hmm. Quan la meva mare treballava, bueno, ella treballava sense sortir de la seva feina, només sortia diumenges. Llavors mm-hmm. nosaltres, el meu pare i la meva germana i jo, li veiem ella, no sé, unes hores, un diumenge, i després tornava a marxar. I sempre estàvem com que volíem estar amb ella sempre.
0: Clar, estava interna en una casa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Feia la neteja i cuidava algú.
1: Sí, va començar així. Com que nosaltres no havíem començat l'escola, també ens va portar allà a conèixer, bueno, els nens que cuidava. La meva germana es va sentir una mica gelosa també, perquè el nen que cuidava tenia l'edat de la meva germana, i era com que, clar, la meva mare li hauria de prestar atenció al nen, però la meva germana estava com gelosa, era com una mica tot així.
0: Home, no és estrany, no pots entendre, no? Aquestes
1: sí, no?
0: edats,
1: sí.
0: Que la teva mare no es comporti amb tu de la mateixa manera sempre,
1: sí.
0: No? I que a sobre dediqui atenció a un altre nen,
1: sí.
0: Que no és fill seu.
1: Sí, sí, sí.
0: És difícil. I vosaltres vivíeu en una habitació amb un pis compartit?
1: Sí, era un pis compartit que ens va ajudar a trobar la meva àvia, perquè ja saps que aquí, si vols un pis, has de tenir un contracte, per tenir un contracte has de tenir els papers en regla, llavors no teníem res d'això. I vam arribar a això, a una habitació que per mi era com, o sigui, ara... que el que recordo era molt petit, però per mi en el moment era molt gran. Uh-huh. I com que encara no anàvem a l'escola perquè estàvem fent els tràmits i tot, sempre me'n recordo de veure les tres bessones.
0: Quina gràcia.
1: Sempre, les tres bessones i Popeye a TV2. I no sé, Doraemon també, me'n recordo d'estar veient tot això en català. No ho entenia, però no serà l'únic que podia veure en aquell moment.
0: I teníeu dret a cuina.
1: Sí, sí, sí, sí, a cuina, i bueno, com la meva mare no venia entre setmana, el meu pare es feia càrrec de tot.
0: Ell no treballava?
1: De moment no, estava buscant feina i no.
0: Però per la vostra cultura, que un home s'encarregui de les feines de casa, era bastant xocant, no?, en aquella època?
1: Sí.
0: Ara suposo que menys, però...
1: Sí, perquè, o sigui, en si la meva família va com millorar en aquest aspecte, perquè sí que potser abans allà la meva mare era la que cuinava, la que es feia càrrec de nosaltres, de la meva germana i de mi, però un cop ha estat aquí, clar, la meva mare estava treballant i el meu pare d'alguna manera es va veure obligat també a fer això, però també a ell li agradava i va descobrir la cuina, i avui dia li encanta cuinar.
0: Però sí que bé.
1: Sí, li encanta cuinar. I arrel d'això, quan la meva germana ja va créixer, a casa sempre hem fet com un horari, diguem, de tu, dos dies cuines tu, dos dies tu i tal, per tenir-ho com més repartit, perquè no estigui només la mare o el pare fent això, sinó entre tots fer-ho. I el mateix amb la compra, amb la neteja i tot.
0: Està bé, està molt bé.
1: Sí, sí, sí, vam fer un canvi molt gran.
0: Ja ho veig, ja ho veig. I vas començar a anar a l'escola aviat.
1: Sí, sí, sí, sí. No me'n recordo quan vaig començar, però vaig entrar com a mitjans de quart de primària. Uh-huh. I me'n recordo entrar a classe, tothom es va girar, i jo, qui són ells? I bueno, ells preguntant-me d'on ets, i jo, sí, soc d'aquí, de Bolívia, on és Bolívia? Els hi explicaves, però com eren petits no ho entenia, no sabien on era, clar. I bueno.
0: Eres la nova.
1: Sí, sí, sí. I la meva germana també a la mateixa escola, però va entrar a P3.
0: I llavors seguíeu visquent a Jaume I?
1: No, vam marxar d'allà a Vallcarca. A Vallcarca vam estar a una habitació, sí que era, aquesta era molt, molt petita, i després ja vam poder aconseguir un pis, que també aquest pis, clar, per poder-lo pagar també vam estar molt de temps compartint, i era com que, clar, jo creixia, la meva germana també, i d'alguna manera trobàvem a faltar com un espai per nosaltres. Mm. I era molt estrany, no? Diguem, anar a la cuina i trobar-te altra gent o d'altres edats, no sé, era molt... Nosaltres sempre estàvem a l'habitació. I ja quan, anys després, vam aconseguir el nostre pis, que els meus pares van dir, bueno, com ens quedarem aquí, doncs agafem una hipoteca i comprem un pis. I ja... Allà sí que vam fer... Bueno, cadascuna va tenir el seu espai i va ser com l'objectiu que teníem des del principi. Clar, tu penses tot el que hem passat i ara com que tens el teu espai, ho valoraves molt.
0: És una gran millora.
1: Sí, sí, sí.
0: A més, d'entrada devies pensar... Bueno, estàvem en millors condicions a Bolívia que aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sobretot perquè... No sé, o sigui, quan ets petit, els teus amics o amigues sempre et diuen, puc anar a casa teva a jugar o jo què sé, o podem berenar o sopar, però clar, tu no podies, nosaltres no podíem portar ningú a casa perquè no estava en condicions. I mai, de fet, mai he pogut portar algú a casa fins que no vaig ser molt gran. I...
0: Bueno, quan dius molt gran, tampoc molt gran, no tant, perquè no, ets molt jove encara.
1: Sí, sí. Sí, no me'n recordo si va ser com el 16 o així, o 15, por ahí.
0: Ja, ja, ja.

0: I quins records en tens del teu pas per l'escola?
1: De tot, de coses bones i coses dolentes. El bo és, me'n recordo de la classe d'acollida, que també com a mi em costava parlar català i acabava d'arribar, la professora tenia molta paciència per ensenyar-nos, a mi i a dos companys més, que eren de República Dominicana, i em va agradar molt passar per aquella escola, perquè era com una escola de barri petita, o sigui, tots ens coneixíem, sempre fèiem festes de la tardor, de, no sé, de Nadal, i les cantates, que jo a Bolívia això no ho havia fet, cantates per Nadal, a mi m'agradava molt. Les classes de música, d'informàtica sobretot, sempre m'ha agradat els ordinadors i per mi allò va ser com descobrir un nou món i em va agradar molt estar allà. Sobretot també que hi havia com l'associació dels pares. Això no sé ara com està, crec que ara els pares no estan com tan junts com en aquell moment, però en aquell moment me'n recordo de, no sé, diguem, era fi de curs i els pares, cada pare, diguem, o cada família cuinava alguna cosa i llavors ho portàvem a l'escola i tots estàvem allà. Anys després això no ho vaig veure, això ja es va perdre. Mm-hmm. Clar, la gent ja era com, anava més a la seva, més individual, però abans sí que era com tot junt, no sé, tinc bons records allà.
0: I et vas sentir mai discriminada pel fet d'acabar d'arribar d'un altre país o pels teus trets físics?
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo no ho entenia, o sigui, a mi, jo me'n recordo, no sé si era al parc o sortint de l'escola, clar, hi havia uns nois que a mi em deien simpa, simpa, simpa, jo no entenia què significava. I clar, després de molts anys vaig entendre que simpa era sin papeles i jo això no els hi vaig explicar als meus pares, però clar, en el moment no entenia què volia dir tenir papers, o sigui, jo no sabia que havia arribat aquí il·legalment, diguem, no ho sabia.
0: Clar.
1: I no sabia quin procés havia de seguir per tenir papers, no tenia ni idea, jo només era com una nena que havia arribat a una escola i volia fer amics.
0: Clar. I eren nois de l'escola?
1: Sí, me'n recordo que sí, crec que eren nois de l'escola i també del parc, o sigui, com del barri.
0: Bé, sabem que l'adolescència és quasi bé crítica per tothom, pel que
1: sí.
0: Comporta d'inseguretat i de cerca de la identitat. La teva també va ser crítica?
1: Sí, molt. Sí, perquè jo tenia molts complexos, sobretot de, no sé, del color de la meva pell. Jo crec que d'alguna manera no m'acceptava. Hi havia dies que sí i dies que no. I no sé, també de manera despectiva em deien xina o negra i llavors no sé, no ho entenia, era com què passa, no? Per què de manera despectiva? Anys després, o sigui, sí que em va fer molt mal en aquell moment, però anys després ja vaig començar com a acceptar el que jo era i m'agradava molt i és el que avui dia reivindiquem. Bueno, el grup que estem nosaltres amb la meva mare és, clar, tu ets així i has de sentir-te orgullós.
0: Mm-hmm. Perquè no hi havia ningú més amb trets sud-americans o xinesos,
1: sí.
0: O africans?
1: Sí, teníem, aquella escola hi havia de tot arreu, de Xina, Argentina, de República Dominicana, d'El Salvador, de llocs que ni tu imagines, estàvem allà. Sí que, sí, només diguem, era un grupet, que sempre hi ha aquest grup, però també hi havia l'altra part, que és una part bona de... Jo me'n recordo, és una noia que és una amiga meva que ara és cantant, que es diu Vita, i que canta cançons feministes també, i bueno, denúncia social i tal. I ella en aquell moment sí que sempre, o sigui, jo la recordo com una nena molt intel·lectual, molt llesta, i defensant com des de petita, no?, de... qualsevol injustícia que veia, ella sempre estava allà. I me'n recordo sempre d'ella i, bueno, ara que té el seu grup i que fa el que fa també amb les seves cançons, clar, a mi això m'arriba molt.
0: Clar, perquè el fet aquest de dir-te simpa no t'ho devien dir només a tu.
1: No, suposo que potser s'ho deien a altres persones. Jo no ho sentia, però suposo que sí.
0: No. I què vas estudiar després?
1: Després d'això vaig estudiar, bueno, acabar l'ESO, vaig estudiar un grau mig de cuina i gastronomia, després un grau superior d'agència de viatges i gestió d'esdeveniments, i com que em va agradar el turisme, els idiomes, vaig entrar a la universitat i m'acabo de graduar, bueno, aquest juny així, de grau en gestió hotelera i turística.
0: Ai, que bé. Sí. I sí que vas fer les pràctiques al Cusco, oi?
1: Sí, sí, van ser unes pràctiques solidàries a Perú junt amb un programa de SAD Sud, i bueno, vam estar allà ajudant a una comunitat. Érem 100 persones, o sigui, va ser una formació de 100 persones i que ens van enviar a diferents llocs de tota Llatinoamèrica.
0: Ai, que bé.
1: Sí.
0: I vas tornar a Bolívia? O hi tornes sovint? O no?
1: Sí, o sigui, crec que en 17 anys hem tornat com 4 cops, perquè és molt car tornar allà.
0: Clar.
1: I també si et quedes allà has de tenir diners també per anar mantenint-te dia a dia. Però sí, vaig aprofitar, ja que estava a Cusco i estava 9 hores en bus de la meva ciutat, sí que vaig tornar allà perquè tenia moltíssimes ganes de veure la meva àvia i la meva besàvia.
0: Sobretot. I no han vingut mai aquí elles?
1: No, no, no. Mai han pujat a un avió. La meva besàvia té 92 i jo crec que...
0: Ai, que entranyable,
1: no,
0: clar.
1: Que no vindria.
0: No.
1: Però la meva àvia potser sí, i estem pensant en que... O sigui, no, no a viure, perquè ella té allà la seva vida, les seves amigues. Mm-hmm. Suposo que sí que podria venir d'un mes, dos mesos, però ja està, després tornar. Mm-hmm. Perquè la seva vida està allà.
0: Clar. I com valores els resultats de les eleccions a Bolívia?
1: Molt bé.
0: Ja, estàs
1: molt
0: contenta.
1: Molt bé, estic molt contenta, perquè va ser quasi un any de feina, que jo, és això, que mai havia estat a la política, mai, i a mi em va agafar el cop d'estat a novembre estant a La Paz.
0: Oh.
1: Estant allà a La Paz, i jo sí que aquí a Barcelona anava a manifestacions, a diferents manifestacions que jo creia que, diguem, seguien la meva línia, jo anava. I allà me'n recordo que van sortir per la tele com la gent arribava dels pobles, i jo pensava, no sé, algo en el cor em deia, has d'anar, has de baixar a la ciutat i has d'anar allà. I clar, la meva àvia, les caserites, que són com les persones que venen a les botigues, que també són del barri, em deien, hija, no, no vayas ahí, ten cuidado si bajas, no? I clar, jo deia, però per què tothom em diu que vagi amb compte, no? Si és una manifestació, o sigui, és un dret, jo puc anar a manifestar-me. I no, o sigui, és molt diferent una manifestació allà que aquí. Allà sí que ens va perseguir la policia, ens van fer com una redada amb gasos lacrimògens, tot, o sigui, no, els hi donava igual si hi havia gent gran, nens, gent venent per allà, els hi donava igual. I és això que em va obrir els ulls i vaig dir, no, jo per això haig de lluitar. I quan vaig arribar aquí el 16 de novembre, ja la meva mare havia començat a fer com concentracions i, bueno, reunir d'alguna manera els bolivians i bolivianes, perquè clar, tothom estava trist pel que havia passat allà, sobretot per la massacre de 36 persones allà només per anar a manifestar-se pacíficament. I vam fer molta feina fins ara.
0: Ai,
1: campanya, doncs, i ja hem guanyat.
0: Me n'alegro moltíssim de que tota aquesta feinada, doncs, sí, hagi pogut veure els seus fruits, i
1: encara
0: m'alegro,
1: no ens ho
0: molt per les teves àvies i per tota la família que teniu a Bolívia, que segur, doncs, que heu contribuït a que tinguin un país molt millor.
1: Sí.
0: Bueno, m'avisen que se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí.
1: Sí,
0: em sap greu, perquè encara hauríem pogut xerrar més.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Bé, al final és feliç i,
1: sí,
0: i comparteixo,
1: sí, sí,
0: amb tu aquesta alegria.
1: Sí,
0: i tant
1: final...
0: de bo, doncs, els bons auguris es compleixin i no us decepcioni.
1: Moltíssimes gràcies, Assumpta, i moltíssimes gràcies per convidar-me a aquest programa.
0: A tu per venir.
1: Gràcies.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

0: L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM.
2: Són les 3 de la tarda.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits, admirades a tot el món, saben innovar, són decidides, brillants, i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom, i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida a les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
9: Venim del nord. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer de seguir entrevistant el Jean-Pierre Malé, que va néixer a França. La setmana passada ens va explicar vivències de la seva infància i joventut i també de la seva estada a Tunis, a Argèlia i a d'altres països subsaharians i sud-americans. Hola Jean-Pierre, benvingut de nou.
10: Gràcies, molt bé.
9: Tu vas arribar a Barcelona després de viure a París el maig del 68. El contrast devia ser brutal en plena dictadura aquí. Què en recordes?
10: Jo recordo la sensació de que quan veníem de França i després unes vacances o així, d'entrar en un túnel negre, és a dir, de passar la frontera i trobar-me en un túnel negre que, com si fos un segle abans, no? Mm-hmm. Sí, enfonsar-me en una realitat molt dura.
9: Yeah. Tu no venies amb la idea de quedar-te, no ho sabies?
10: No tenia pres la decisió, ni molt menys. Era una prova de, i una reciprocitat entre la meva dona, que havia estat a França durant 7 anys i que parlava perfectament el francès. Jo vaig voler una mica equilibrar la situació i fer el mateix, però més enllà d'adquirir la llengua i de conèixer la seva societat, no estava decidit per Barcelona especialment.
9: Ja. Tu, que has viscut a tants països, com creus que es construeixen les identitats?
10: Bueno, en el meu cas, realment la sento com una successió de capes. Tota l'infància a Àfrica del Nord, amb el sol i la platja i així, després a la muntanya i francesa, la societat francesa, tinc la cultura francesa, però quan vaig anar a França em sentia com en un país estranger.
9: Clar.
10: Que parlava el mateix idioma però poca cosa més. Després Algèria i sobretot els països africans, perquè els països africans del sud del Sahara a mi m'han obert molt, molt, molt l'esperit, perquè eren societats tradicionals encara molt fermes, a la diferència d'Amèrica Llatina, on 500 anys de colonització ha destruït molt la cultura tradicional, però a Àfrica no. Uh-huh. I aleshores descobries que es podia viure una societat basada en altres valors, i el que aquí és l'individu i la competició entre individus, allà és el grup, diguem. Uh-huh. Que el grup, la tribu, això, passa per davant de l'individu. La riquesa aquí, la riquesa és monetària, i cada un s'ha de guanyar la vida i cada un guarda això per ell. A Àfrica, què és ser pobre? Pues quan els hi demanes, diuen, bueno, pobre és la persona que està sola. No és la persona que té menys, perquè hi ha mecanismes de redistribució a l'interior d'un poble o a l'interior d'una tribu molt sofisticats, que la societat tradicional ha muntat a poc per subsistir. I no subsistir com individus, sinó subsistir com a col·lectivitat, com a comunitat. Uh-huh. És realment impressionant viure això. Per exemple, amb una societat africana, jo sé que quan una persona se'n va, i que se'n va per un llarg viatge, que hi ha riscos de que no pugui tornar i tot això, pues no pot marxar sense haver fet una espècie de cerimònia amb tota la comunitat, en la qual ell diu tot el que té sobre pendent, que no, ha de dir a tothom una mica el que la preocupa o el que es quedaria sense dir, i els altres també. I només pot marxar quan està en pau amb el grup.
9: Ai, que maco.
10: És a dir, coses així, però cada vegada que anava a Àfrica, en un país diferent, pues tornava amb una acollida de coses d'aquestes que em feia veure que hi havia una altra manera de viure, que hi havia no una, altres maneres de viure. Que la nostra societat, basada sobre el diner, basada sobre l'individualisme, basada sobre la lluita, bueno, era simplement una, sí, però que sí, hi havia sí. moltes altres, per sort.
9: I tant, i tant. I la idea, bueno, tu deies que a partir del maig francès havies descobert doncs la societat jeràrquica, diguéssim, basada en el patriarcat. Això en aquests països també ho constataves?
10: Sí, sí, no, és a dir que és molt, molt diferent, eh? És a dir que no sé, per exemple, en la societat africana tradicional, jo crec, no l'he experimentat perquè no he viscut prou, venia en períodes curts o relativament curts, no he viscut anys en aquesta societat, i llavors soc prudent de dir com viuen, però m'ha semblat que hi havia, per exemple, més permissivitat sexual, és a dir, que no està encasillat amb les nostres morals tan marcades, no? Estan marcades socialment. Bueno, i coses així, no? Que, no sé, per exemple, una amiga meva africana, que era mare soltera, em deia, pues, els meus pares em diuen, per què no ens fas més nens?
9: Yeah.
10: Per què no ens fas més nens? Però no et casis, no et casis, perquè si et cases voldràs tenir els nens amb tu. Yeah. I si no, ens ho deixaràs.
9: Ah, veus?
10: Llavors, pensant això, bueno, pensava, pues, en la nostra societat s'hagués dit exactament el contrari.
9: I tant.
10: Casa't d'una vegada i deixa de tenir nens així,
9: sí,
10: a les bones.
9: Sí.
10: I per ells, el nen és una riquesa, es faci com es faci.
9: Clar. Sí, sí, és veritat, eh? Sí, sí. I això encara perdura, bueno, sí, pel poc coneixement que en tinc. I ara que parlàvem de societat patriarcal, tu et consideres feminista?
10: Sí, jo considero que formo part, o vull formar part, i crec que forma part d'un moviment que es diu actualment feminisme, però que ha de ha de contenir també els homes que volen lluitar contra el patriarcat, no els homes que volen apoyar les lluites de les dones o que volen simplement fer-los costat. No, són els homes que se n'adonen que el patriarcat, aquesta societat de violència, aquesta societat de competència entre tots, de tots contra tots i tot això, la manera en què s'ha muntat aquesta societat els perjudica també a ells. I llavors que és una lluita dels homes també junt amb la lluita de les dones. Per mi, manera de veure.
9: Sí. Com creus que ha anat evolucionant al llarg dels anys el feminisme? Creus que s'han fet passes cap a la igualtat? O que aquesta igualtat serà possible en una societat com l'actual?
10: Jo, seguint, jo crec que el primer va ser separar el moviment feminista de l'influència dels partits, és a dir, de fer un moviment autònom de feminisme. I això van ser les feministes independents, que es va dir, no sé, devia ser els anys 80, potser, una cosa així. Després hi ha el tema de la igualtat. I llavors, la igualtat, evidentment que tothom vol o voldria que les dones no tinguessin els obstacles que tenen per accedir a la vida social i a les responsabilitats i a l'empleo, etc, etc. És a dir, que l'igualtat, a mi, evidentment, no la discuteixo, però jo crec que cal anar molt més enllà d'això. No és simplement una reivindicació, podríem dir, corporatista de les dones que volen tenir els mateixos atributs o privilegis que els homes, sinó que jo crec que el moviment feminista posa en qüestió la societat i la societat patriarcal. I doncs que no és que les dones vulguin ser com els homes i amb els valors que tenen actualment els homes, sinó que estem intentant construir una altra societat.
11: Ja ho entenc.
10: I aleshores, actualment, jo crec que dins del feminisme hi ha hagut aquesta progressiva clarificació, que els partits en general es declaren tots partidaris de la igualtat, perquè això no posa en qüestió la societat, tal com està dit, simplement que les dones tinguin el mateix salari que els homes, que les dones puguin accedir als llocs de responsabilitat. Tot això no posa en qüestió el tipus de societat que tenim. És necessari? Sí, és necessari, però no és suficient. I llavors el feminisme, jo crec, amb la tendència sobretot italiana, feminisme de la diferència, en la qual progressivament s'ha vist que calia anar més enllà, i doncs quan es diu, com tu m'has fet també la pregunta, estàs d'acord amb l'igualtat?
11: Sí, sí, sí, sí,
10: perquè
11: sí.
10: Feminisme igual igualtat, no, feminisme igual lluita contra el sistema.
11: Ja ho entenc, ja.
10: Jo ho veig així.
11: Sí, sí, sí, és anar més enllà, a canviar la societat, diguéssim, no?
10: Canviar la societat. I si els homes encara no s'han despertat, pues mala sort, però en aquest moment són les dones que tiren del carro. Però els homes s'han de despertar.
11: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: les característiques de cada gènere, etc, etc. Per tant, diguem que jo veia clarament que els homes no havien avançat al ritme de les dones, que els hi faltava tot un camí i que estava com desitjós de trobar un espai o de trobar espais d'aquest tipus i no en trobava. I un bon dia pel carrer vaig veure un cartell que posava: es forma un grup d'homes. Ah, tia, mira, interessant. Interessant, això, un grup d'homes. Llavors vaig anar i era un terapeuta que intentava muntar un grup d'homes per reflexionar sobre la masculinitat, etc. Vale. Vaig dir que estava interessat i, bueno, no es va muntar el grup perquè no hi havia prou gent interessades, però després vaig poder continuar amb un grup autogestionat i continuo ara amb un grup portat per terapeutes un altre cop.
1: I en què consisteix aquest treball terapèutic? Quines dinàmiques practiqueu?
0: Bueno, es veu que jo em trobo amb aquest grup amb gent força jove, 30-40, 20, a vegades 25, És a dir, que la gent, i estic bastant impressionat de veure que justament aquestes generacions noves es plantegen aquest tema que jo m'he plantejat a final de la meva vida, És a dir, que no... I aleshores jo crec que hi ha actualment dos tipus de grups. Hi ha un grup de caràcter, hi pot haver grup de caràcter més polític, que homes per la igualtat, amb el problema que jo citava abans de la igualtat,
1: sí.
0: I un segon tipus de grups d'homes que estan més girats cap a una reflexió crítica sobre la seva pròpia condició de masculina. I aleshores jo estic amb un grup d'aquests en aquest moment, tot i veient una mica els límits de fer una cosa molt introspectiva i relativament poc visible cap a l'exterior. Llavors, el que fan, com són els terapeutes que proposen les activitats i que animen el grup, pues en general són, el que fem nosaltres són dinàmiques que et fan viure situacions i a partir d'això tu tens una vivència, una experiència que et fa pensar. No és a base de discurs, sinó que és a base d'experiència vital. I després hi ha una posada en comú, però moltes vegades de dos en dos, de tres en tres. És al final de la sessió, que són sessions de 3 hores, al final hi ha un intercanvi, una posada en comú, però essencialment la idea és que et facin viure una situació que et faci pensar.
1: Ja, i ho vius molt des de lo físic, diguéssim, no? O què?
0: Sí, sí, sí, sí. Molt, molt a partir del cos.
1: Sí.
0: Molt a partir del cos, fins i tot amb una sessió, jo me'n recordo que ens vam posar tots despullats, per veure la nostra masculinitat i dir, bueno, pues, som tots igual, no passa res, bueno, tots iguals, no som tots iguals,
1: no.
0: Perquè hi ha gent heterosexual, homosexual, bisexual, hi ha de tot,
1: sí.
0: De tot, absolutament. Però és això, l'experiència corporal d'una situació. Per exemple, un altre cop ens vam fer passejar pel carrer agafats de la mà de dos en dos com si fóssim homosexuals per veure com ens sentíem fent públic una cosa que hauria de ser molt personal i veure com la gent ens mirava.
1: Bueno,
0: és a partir

0: dir d'això, que reflexiones sobre la masculinitat o no, etcètera. Sí.
1: Això també deu despertar sentiments entre vosaltres, no? O complicitats o...
0: Sí, el que a mi m'ha frapat molt és que tots aquests joves que venen en aquest grup al·lucinen, realment al·lucinen de veure que poden expressar sentiments i fins i tot tendresa entre homes.
1: Clar.
0: Entre homes, és a dir que i això per ells és un descobriment. Normalment totes les qüestions emocionals les han canalitzat amb la seva companya o amb el seu company. Però fer-ho així socialment visible,
1: sí,
0: en un grup de 10, 12 persones, 15 persones, és una experiència per ells realment transformadora.
1: TV3 va dedicar un programa del Sense Ficció a parlar d'aquest tema i encoratjo a tots els nostres oients que tenen ganes de saber-ne més a que se'l mirin. El vaig trobar també molt interessant. I creus que va tenir repercussió el programa?
0: Aquest programa es diu On són els homes? On són els homes? Estan, bueno, estan molt presents, però els homes que treballen amb masculinitat estan molt amagats. Molt amagats. Sí. I per dir-te justament això, que és molt poc conegut, perquè l'altre dia he parlat amb una dona que és psicòloga, i quan li he dit que hi havia grup d'homes així, bueno, obria uns ulls dient, però jo no sabia que hi havia grups d'homes que s'ho plantegessin, no? És a dir que encara és molt, molt minoritari.
1: Sí, molt desconegut, és veritat. Sí, pues sí, mira, sí. Nosaltres hem tingut com la primícia de que tu ens expliquessis. Moltíssimes gràcies i espero que serveixi també, doncs, per sensibilitzar en relació al tema i per obrir consciències. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquest entrevistés, que tens una vida molt coherent i molt rica, i ets un exemple.
0: Bueno, no té res especial, simplement tot això es pot viure perfectament. Ara els grups d'homes existeixen, eh? És a dir, que no és... Es pot trobar per internet.
1: Ja, no com tu, que et vas haver de refiar d'un cartell, no? Que trobo que sí. Va ser molt confiat. Però veus, mira.
0: Sí, sí.
1: Doncs...
0: Moltes gràcies a vosaltres, també.
1: Fins una altra.
2: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Luis Manuel Bernal, que va néixer a Sevilla, a Carrión de los Céspedes en concret. Hola Luisma, com va tot?
1: Hola Assumpta, què tal? Molt bé, pues aquí estem.
0: I tant. I no sé, moltes gràcies per haver accedit a aquest fàcil entrevista.
1: De res, no. Intentando parlar català.
0: Clar que sí. Home, té molt de mèrit, jo penso, i no sé, d'alguna manera s'ha de potenciar, i que ja s'entén que d'entrada, fins que no agafes confiança amb la llengua, doncs això, que es barreja català-castellà, a més aquí que hi ha tant de contacte i que tothom t'entén també si parles en castellà, no? Que no és com una necessitat, no? Parlar-lo, perquè tothom t'entén també si només parles en castellà.
1: Exacte.
0: I doncs això, que tu vas néixer a Carrión de los Céspedes, quins records en tens?
1: Bueno, pues un poble molt tranquil, petit, mira, tengo toda la família allí, i bueno, mira.
0: Sí, he vist que hi ha com 2.000 habitants o una mica 2.700 més.
1: 2.700 habitants.
0: Sí, sí.
1: I bueno, la tranquil·litat més que...
0: Sí, que devies jugar molt al carrer de petit.
1: I tant, sí. Sí, sí. Aquí no se pot ser, bàsicament.
0: No.
1: És impossible.
0: No.
1: Però bueno.
0: Això pels nens és d'agrair que puguin tenir aquest entorn, no? I tant contacte amb la naturalesa.
1: La tranquil·litat, la naturalesa, exacte. Les carrers, poco trànsit, bàsicament, és així, és poco... És molt tranquils,
0: sí,
1: sobretot.
0: Sí, això és un valor.
1: Clar, entonces, clar, llegas aquí, Barcelona, tanta gent, tanto trànsit, metro, bus, mil cosetes, allà no hay res de res.
0: Yeah.
1: Res de res. És un poble típico sevillano, casetes blanc, carrers... petit i lo típic.
0: Sí, però s'ha preservat molt tal com era el poble.
1: Sí, i tant. Sí.
0: Ah, que bé.
1: I tant. O sea, reformes l'ajust.
0: Sí, per millorar.
1: De rural, camp, mucho camp i construcció, bàsicament.
0: Que bé.
1: Exacte.
0: I la teva família... Com et sembla que t'ha influït a tu?
1: Pues mira, la meva família somos quatre.
0: Sí.
1: Mi pare, mi mare i mi germà.
0: Uh-huh.
1: I mira, allí influir tema dies com la Setmana Santa, hay dos hermandades.
0: Sí.
1: Dues hermandades.
0: Sí. Bueno.
1: Mi pare és de una i mi meva mare és de la altra.
0: Ah, mira, entonces, així tenen tema de conversa, no?
1: Entonces hay mucho pic. Entonces, mucho pic. Y bueno, siempre se diu que el nen tira para la mare. O sea,
0: sí.
1: Normalment sempre barre para casa, como dice, ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, hay piquet y tal. Me ha influido más que nada en eso.
0: Pues i tu ets de la germandat de la teva mare.
1: Sí, exacte, germandat del Rosario de Carrión.
0: I els piques entre les germandats per quins temes venen?
1: Tema patronato.
0: Ah.
1: Patrona del pueblo, el poble, y básicamente eso. Si la mía tens 1.000 hermans, la otra tiene 1.600 tal, por decir. La mía es más por tal y porque es tema bandas musicales.
0: Sí.
1: Si yo traigo tal, yo te supero por la otra, es que es más cara y es mejor.
0: Ya. Pero cada germandad porta una patrona diferent o no? O no, són sí. de la mateixa verge?
1: No. Són dues.
0: Ah.
1: Ahí està el problema.
0: Ja. I la patrona del poble només és una.
1: Exacte.
0: Ah, i quina verge és la patrona?
1: És que a dia de hoy sigue el tema, o sea,
0: ah,
1: a dia de hoy
0: és renyit.
1: Claro, exacta, perquè una dice que tiene papeles que demuestran, la otra dice
0: que no, que
1: sé ja. Igualmente lo mismo y
0: ya.
1: Y exactamente.
0: Ya.
1: No se sabe.
0: I per Setmana Santa surten les dues i a l'església hi són les dues o què?
1: No.
0: O cada una té una església?
1: No, exacto, cada una està en una església diferent.
0: Sí. I
1: per Setmana Santa no processionen. O sea, la meva sale en octubre i la otra en juny.
0: Juny, juliol,
1: depende de calendari de Setmana Santa.
0: La teva quina verge és? I la de la teva mare?
1: La meva és la Virgen del Rosario.
0: Ajá.
1: I la otra de mi pare és Consolació.
0: Ja. Yeah.
1: Però, o sea, piques brutals.
0: I el teu germà o germana va a favor del teu pare o de la teva mare?
1: La meva mare està bé.
0: Si el teu pare té les de perdre.
1: Mi pare té les de perdre, tot almenys. No té res a fer. Pobre home.
0: I aquí a Barcelona vas venir tu sol o veu venir tota la família?
1: Jo sol.
0: Ah-ha.
1: Jo sol i la primera vez... Fue brutal.
0: Ja, quan vas venir per primera vegada?
1: En 2016.
0: Uh-huh.
1: En juny fue.
0: Sí.
1: Sí. A conocer a la meva parella.
0: Ah, que us vau conèixer via internet.
1: Exacte.
0: Ah, mira.
1: Exacte. Sí, havia sí, internet sí. I...
0: Vau començar a xatejar.
1: Sí, xatejar, videollamades, les xarxes socials.
0: Sí.
1: I clar, pues, ella era menor d'edat per aquell entonces, todavía.
0: Ja.
1: Yeah. I mira, pues, parlem i decidim que viniera jo.
0: Clar.
1: I clar, d'un poble de 2.600 habitants a plantar en Barcelona ciutat.
0: Sí.
1: Y bajar del ave, como yo digo, y subir esas escalas y encontrarte lo que te encuentras en San Estació.
0: Sí. Hostios. Devies quedar parat, no?
1: Hostias.
0: ¿Es la primera vegada que sorties de Carrión?
1: A una ciudad tan gran, sí.
0: Devies haver anat a Sevilla.
1: Sí, Sevilla, sí, claro. Sevilla tengo 20 minutos. Mm-hmm. En coche 20 minutos y sí, bastante.
0: Mm-hmm.
1: A ver. Ahora conocí que molt més, porque la meva parella al set d'aquí de Barcelona ciutat, el poble se agobia molt.
0: Clar.
1: Entonces, pues vamos a Sevilla tal, no sé qué. De hecho tiene amistades allí en Sevilla ciutat, conoce amics, e incluso uno de Cataluña de Sant Feliu de Guíxols.
0: Ah, sí.
1: Està treballant allí.
0: Ajá.
1: I redes socials també, el grup, i mira, i allí està, i vamos, parlem a menut, videollamades i tal, i mira, i ella és més contenta que jo.
0: I pel que veig, us ha donat resultat això de les xarxes socials, no? Perquè a vegades, bueno, que hi ha molta gent que diu que hi ha persones que no diuen la veritat i que, o que és molt diferent això, parlar sense veure't que cara a cara, no? Però en el vostre cas, vull dir que ha reeixit la relació, no?
1: La nostra ha sido... Como digo yo, así vulgarmente, una raya en el agua.
0: Pues que bé.
1: Porque es complicat. És molt complicat.
0: Sí, per això si a vegades hi ha coneixent-te de prop o és difícil, doncs per les xarxes socials és com una loteria, no?
1: Exacte. De hecho, yo vine... Vas venir i no tenia totes conmigo.
0: Clar, clar, pensaves que...
1: Exacto, vés sí. A saber, no? Jo parlava con ella, videollamada, no sabia vos vist, tal, a través de la pantalla, però, clar, jo vinc a estar a Barcelona i jo pensava, a veure, no té per què passar-se, no? Però, i si vengo i no sé present, ¿sabes?
0: Sí, clar, clar, clar.
1: Que jo aquí tres dies.
0: Bueno, mira.
1: ¿Sabes? Però mira, salió bé i aquí estem.
0: Veus que bé? Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé.

0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Pues mira, bàsicament és mi artista favorit.
0: Sí, l'Alejandro Sanz.
1: L'Alejandro Sanz. Sí. Molt, molt, molt.
0: T'agrada.
1: M'agrada molt. I de hecho fuimos a un concert.
0: Sí.
1: A Cornellà.
0: Uh-huh.
1: Mi primera vegada.
0: Sí.
1: Verlo en directe i fue tremendo.
0: Sí. Sí. Et va agradar molt.
1: És una de mis canciones favoritas. I por eso, básicamente.
0: Ja, ja, ja, ja. Tu quan, a Carrión ja treballaves?
1: Sí, treballava a reparto de pan a domicili.
0: Sí.
1: Durante 4 anys. I ja pues decidí venir acá.
0: Sí.
1: I ja pues mi suegra, la meva suegra treballa a la 11.
0: Sí.
1: Jo tenim la minusvalia reconocida.
0: Sí.
1: De Andalusia.
0: Clar.
1: Entonces pues decidió solicitar a mi, o sea, a ver si lo digo, mi incursión a la empresa.
0: Sí.
1: Y le dijeron que sí, que
0: sí,
1: presentara los papeles y tal. Uh-huh. Y
0: no et van tornar a valorar aquí, o sigui, la valoració que et van fer a Andalusia ja va servir.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Estoy pendent de passar per tribunal mèdic.
0: Sí.
1: Aquí en Catalunya.
0: Sí.
1: Pero entre unas cosas y otras, de moment no.
0: Ja. Yeah.
1: Però bé.
0: Quin grau de disminució et consideren que tens?
1: 36%.
0: Bueno.
1: Entonces,
0: per tema motriu.
1: Tema de físic.
0: Sí.
1: És físic, entonces pues mira, Por eso.
0: I ho tens de naixement?
1: Sí. Exacte. Paràlisis ahí. Mi parece a doble, no sé qué, tal.
0: Ya. Yeah.
1: Cosa de estas.
0: Sí, rara. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: De naixement, sí, básicamente.
0: Ah, ah, ah.
1: Sí.
0: I això t'ha afectat a tu a nivell, no sé, de sentir-te
1: molt,
0: a vegades maltractat?
1: Molt, molt,
0: o,
1: sí. Sí. De hecho, jo passeu bullying en el col·le.
0: Clar,
1: sí.
0: És que els nens són molt cruels. Si no, i si els mestres no ho treballen, no?
1: No, zero.
0: No?
1: Oh. Res. Res de res.
0: Això
1: no,
0: que sembla que en un poble que tothom es coneix hagi de ser més fàcil, no?
1: Da igual.
0: Mm-hmm. I que t'ho vas passar malament, doncs, en aquest
1: bastant
0: sentit.
1: Sí, sí. De hecho, si no es por la meva mare que fue a parlar con el director del cole, pues a saber, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Pero eso te hablo de 2 a 3 años.
0: Claro.
1: 2 a 3.
0: Sí, que
1: 14
0: aquests...
1: es la edad peor.
0: Sí, y aquests temes tampoc no... Jo, bueno, vull pensar que ara s'aborden més, diguéssim, no? I que es tracta tothom d'una manera més,
1: sí,
0: inclusiva,
1: diferents.
0: I així.
1: Sí.
0: Però temps enrere era molt pitjor encara.
1: Molt, molt,
0: i què feien? Se te'n reien, diguéssim.
1: Sí, exactament.
0: Perquè
1: sí,
0: anaves coix.
1: Sí, exacte. Si educació física, por decirte ahí,
0: sí.
1: Si no podia fer una prova, clar, si el professor tal, jo no puc saltar això, el professor pot dir, venga, va, jo t'ajudo, tal. Entonces el professor ja m'ajudava un poquet.
0: Clar,
1: però, i ja lo
0: que demà, menys.
1: Claro, luego, delante del professor no decían res.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Era luego, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I hasta que jo no parlava nada en la meva casa. Jo callava i tal. Però, claro.
0: I els professors tampoc no els hi deies?
1: Mm. No. No.
0: Per què? Perquè tenies por dels companys.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, perquè si és un, pues a un le plantes cara.
0: Clar.
1: Però si són 4 o 5, te rodean entre els 5 i
0: sí,
1: què
0: sí
1: fas?
0: Però un no és mai tan valent com per fer-ho sol.
1: No.
0: Sempre busquen còmplices, no? per sentir-se recolzats.
1: Sempre la fan igual. Sí.
0: Mm-hmm.
1: Hasta que un dia ja en l'institut, esto pasaron 2 o 3 años así, como te cuento.
0: Sí.
1: Y cambié de pobla porque en el meu pobla no hay institut.
0: Sí.
1: Entonces fuimos a un pueblo más gran.
0: Sí.
1: Al institut. Y me espavilé.
0: Sí.
1: Sí.
0: Que plantaves cara.
1: Sí, exacta.
0: Ay, qué bé.
1: Exacta. Y una de las veces, pues, tal como te digo, le di con una silla a uno.
0: Ya, sí, sí, sí, sí.
1: Así,
0: sí.
1: Se acabó.
0: Sí, sí, sí. I davant del profe o no?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: I tant.
0: I sí, sí. I què va dir? Et va donar la raó a tu?
1: Sí, a veure,
0: home, sempre has de dir que no, que no, les coses no s'arreglen amb violència, no? Que s'han d'arreglar parlant, però a vegades entens que algú ja en tingui prou.
1: Sí. Me posó un parte disciplinari.
0: Sí.
1: Òbviament, no queda clar, altra.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: Però me pilló luego la sala de professors i me dijo que...
0: Que ben fet, no? Sí, sí, que li havies de parar els peus.
1: Exacte. Mm-hmm. I hasta hoy.
0: Veus que bé, tu també et devies quedar super descansat, no?
1: Exacte, exacte. Home, ja veus que ningú t'ajuda.
0: Clar, clar,
1: entonces,
0: clar.
1: Entonces, o t'espaviles tu o...
0: O et vas enfonsant, clar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, no vas a vivir tota la vida igual.
0: Clar, clar, clar. I aquí a la 11 què fas? Vens de cara al públic?
1: De cara al públic, sí, cupons.
0: Sí.
1: I mira, molt bé.
0: Sí.
1: Muy a gust, és el trabajo de la meva vida, la verdad.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I tens com clientela fixa?
1: Exacte, molt.
0: Mm. Això vol dir que la gent està viciada, no? Que hi ha gent que juga molt o què?
1: Esto comença así, o sea, vienen y tal, los primeros días, y al final coges amistad.
0: Clar, clar.
1: Creas un vínculo y ya vienen a la visita diaria, como digo yo.
0: Claro, y feu patar la charrada.
1: Exacto, exacto. De hecho, yo digo, a veces hago de psicólogo.
0: Claro,
1: ¿sabes?
0: Claro.
1: Depende qué persona veus, viene con ganas de charlar y hablar y claro, ¿qué haces?
0: Parlar.
1: Tienes que parlar.
0: Clar, no. Perquè tu has de quedar bé amb la clientela.
1: Exacte,
0: no?
1: Si quieres que te que volva, pues tienes que parlar i agradar al personal.
0: Sí, sí, no, sí, sí. I has donat molts premis?
1: Entero no. No. Però estoy ahí, ahí.
0: Ja, ja, ja.
1: Ahí, ahí estoy.
0: Deu satisfer, no? El fet de...
1: Exacte.
0: De portar alegria a algú.
1: Sí. Sí. El públic te lo ganas a base de parlar.
0: De parlar.
1: De parlar.
0: Mm-hmm.
1: Si no... Si eres un poco serio y tal, la gent no vol.
0: Clar.
1: No vols anar, no vols... tornar, ¿sabes?
0: I amb això us orienten des de la 11 de si heu de donar conversa o no i com heu de tractar la gent i això?
1: Sí i no.
0: Yeah.
1: Sí i no, depende, porque tiene que salir de ti también. O sea,
0: clar.
1: Ellos te dan una especie de guía de cómo más o menos llevar el tema.
0: Sí.
1: Pero como yo digo, no todo el mundo vale para
0: estar de cara al públic.
1: Estar de cara al públic, o sea, el meu germà no podria estar de cara al públic.
0: Ja.
1: És impossible. Mm-hmm. Impossible. No, jo he hablat con ell mil vegades. No perquè ell tenga discapacitat ni nada, sinó da igual, qualsevol treball de cara al públic no podria fer-lo, o sea, s'agobia.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: El que vosaltres no heu de fer propaganda ni campanya, diguéssim, no? Perquè la gent ja ve directament, no? I...
1: La 11 tiene mucho terreno,
0: sí,
1: ganado.
0: Sí, guanyat amb això, sí.
1: Con això, exacte. Uh-huh. Campanyes publicitaris, cuando hay extras, el dia del pare, el dia de la mare, bote alto de Eurojackpot, hay campanyes televisives i de ràdio.
0: Mm-hmm.
1: Entonces sí, ahí ayudan.
0: Ja teniu feina feta.
1: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: I quins projectes de futur tens tu?
1: Pues mira, no ens gustaría formar una família.
0: Clar.
1: A la meva parella i a mi.
0: Sí.
1: I en això estem.
0: Clar.
1: estabilidad, como digo yo. Sí, sí. Y mira,
2: Esplugues FM.
3: Són les 4 de la tarda.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG?
8: Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes. Altra volta a una nova edició, la 2026 ja, del Club del Country. Soc Rafael Corubí i avui amb una aturada especial que fem per començar el nostre programa del dia d'avui cap a Irlanda del Nord. Marit i muller, Colm i Caitriona Kirwan. Els hem descobert i ens encanta la música de Kirwan The Band. Són del nord d'Irlanda, però es van trobar i es van enamorar a Nashville, a Tennessee, i després es van casar a la seva Irlanda nativa. Són excel·lents, són una parella que ens aporta bons ritmes musicals i és una alenada d'aire fresc també en el món de la música country. Avui hem començat amb aquest senzill de finals de 2026, de finals de gener de 2026, amb la col·laboració de Clay Walker, que Detours, però havíem de recular fins al 2024, al mes d'agost, per trobar la seva anterior selecció musical, que era aquest tema anomenat It Happens.

Aquest és un senzill publicat el 2024 que pertany amb el seu àlbum que es diu com ells Kirwan, un parell de cançons que van sortir com a senzills d'aquell àlbum editat al setembre del 2024 i que escoltarem. Però abans, deixeu-me dir un parell o tres de coses més sobre aquesta formació que avui ens acompanyarà amb el nostre espai, aquestes tres primeres cançons que escoltarem. Colm i Caitriona Kirwan, com us deien, Kirwan o Kirwan The Band. Amb dos van créixer a Irlanda, a Tyrone i a Down, respectivament. Es van conèixer el 2017 a Nashville, a Tennessee, on s'havien traslladat per separar per seguir les seves carreres en solitari. El seu estil es defineix com una fusió de pop country amb arrels irlandeses, centrat molt sovint en temàtiques de fe, d'esperança, de matrimoni i de família. Van començar a escriure cançons junts el 2018, es van casar el 2020 i van decidir unir forces oficialment com a duet. I com hem dit, el 2024 van llançar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Kirwan. I recentment, l'hem sentit en la primera cançó, han col·laborat amb l'estrella del country, en Clay Walker, amb el Detours. S'ha de dir que en Colm és fill de la llegenda del country holandès Dominic Kirwan, que havíem escoltat de fa moltíssims anys i havia fet gires com a taloner de Don Williams. I la Caitriona, coneguda com a Triona abans, havia guanyat diversos concursos i havia obert concerts per Van Morrison, per John Armstrong o Nathan Carter. Els escoltem amb la darrera cançó que us presentem d'aquesta banda, The Kirwan. Es diu aquesta peça Honeymoon Face i l'escoltem al Club del Country.

Aquesta és la música de Kirwan, el fill i la jove. I què tal si recordem també, ja que és una cosa familiar en el dia d'avui, doncs el pare, en Dominic Kirwan, el que tenim abandonat des de fa una colla d'anys amb aquest espai, els nostres, i això que en el seu moment el havien posat sobretot als anys 90 bastant. Nascut el 5 de juny de 1960 a Omagh, al comtat de Tyrone, era una de les figures més consolidades de la música country irlandesa, amb una carrera que supera els 35 anys, amb una veu suau i una gran versabilitat, barrejant country, balades romàntiques i música tradicional, que va començar de molt jove com a campió de dansa irlandesa i va formar la seva primera banda l'any 79 de Melody Boys, i que després va començar en solitari a partir del 1985 i després va firmar amb el mateix segell discogràfic com una estrella, com era Daniel O'Donnell. Dels seus més de 15 àlbums d'estudi editats, per exemple, escoltarem una cançó, una versió que va fer amb un dels seus treballs discogràfics, concretament aquell Love Without End, Amen, del 1993.

no és l'únic membre de la família que destaca, perquè si una cosa ha fet en Dominic és transmetre el gen musical als seus fills. Aquí l'hem escoltat amb ell, hem escoltat abans amb en Colm, com hem dit, el cantautor establert a Nashville, membre de la banda Kirwan, però també amb un altre dels fills, en Barry Kirwan, també un nom reconegut a l'escena country local irlandesa, també intèrpret de bateria, en qui Dominic ha col·laborat sovint i que també ha editat diferents àlbums, com per exemple aquell Barry Kirwan Moments el 2017, If I Could Make a Living Out of Loving You.

Va ser un artista que me va encantar en el seu moment, com va debutar el seu primer àlbum, es deia Shiver l'any 2000, incloent-hi senzills que van triomfar com el There is No Arizona When I Think About Angels. Era la música de Jamie O'Neill, un excel·lent intèrpret nascut a Sydney, Austràlia, el 3 de juny del 1968. A poc a poc la seva estrella va anar caient, va editar més àlbums, òbviament, no només aquell primer, aquell Shiver, sinó també altres àlbums per Mercury Nashville o per Capitol, i a partir del tercer ja en segells discogràfics independents o amb el seu propi segell discogràfic. El 23 de gener de 2026, 3 anys després de l'últim, que era un àlbum de música cristiana, ens ha arribat amb nou material. Gypsum, ella, Jamie O'Neill, ens acompanya amb les cançons que volem recordar d'aquest disc. Recordar-les o presentar-les com aquest Over New Mexico, Over New Mexico, que acabeu d'escoltar, o, per exemple, també una cançó que porta el nom de John Deere Leather.

Triomfant en diferents cançons al llarg dels anys, en només dos dels seus àlbums van entrar a les llistes americanes, el primer, el Shiver, i el tercer, el Brave, el seu únic per Capitol en Nashville. I els dos números 1 que va tenir va ser precisament amb el seu primer disc, aquells dos temes que abans hem mencionat i del qual en recordarem un. Abans de finalitzar, en la música d'aquesta artista que ens acompanya i que la veritat és que és, per mi, i seguint-la al llarg dels anys, realment magnífica, meravellosa, diria jo. 57 anys d'edat i canta com els àngels. I per què no, em direu. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix és una peça de country magnífica que du el nom de Ole Heartache.

Benjamin O'Neill amb el nostre programa del dia d'avui al Club del Country, recordant les seves noves cançons d'aquest darrer àlbum editat el gener de 2026, però també donant un cop d'ull al seu debut, aquell primer senzill, aquell There Is No Arizona, número 1 als Estats Units en la música country, senzill de debut i per tant magnífic als seus 32 anys que tenia aleshores d'edat. La cançó de Jamie O'Neill, There Is No Arizona.

Se sobte que és una de les estrelles del moment, somiadora, vibrant, vintage, però tremendament ressonant i rellevant per a un públic tan ampli com sigui possible. Lel Langley està reescrivint les regles del que és assolible per la música country clàssica en temps real i ens ha de fer reflexionar durant les properes setmanes si és l'artista més gran de tota la música country. No és precisament gent com Morgan Wallen, sinó una dona, i que té el nom de Ella Langley, perquè ho està aconseguint. Aquesta no és només la història d'una cançó, aquest Chasing Texas, que ja hem escoltat diverses vegades, que passa la seva cinquena setmana al número 1 de tota la música amb el llançament d'aquest disc. El Dandelion, el nou treball discogràfic d'aquesta interessantíssima artista que és Ella Langley. El 10 d'abril de 2026 es va publicar, amb cançons com aquesta que li dona nom a aquest Dandelion, com els seus èxits al Chasing Texas o l'actual, el tema anomenat Be Her.

Recordem que va debutar amb aquell senzill amb Riley Green anomenat You Look Like You Love Me, que també tenia fortes vibracions de country clàssic i que ara ha aconseguit ja el triple estatus de platí. Vam atribuir, sens dubte, aquest èxit en part a l'estatus ja de Riley Green com a artista de la música country, però mirant enrere, tranquil·lament podria haver estat Ella Langley qui va semblar atractiu a la cançó. Jo crec que sí, eh? Dandelion definitivament no és una obra de pop country contemporani, fins i tot si alguns la caracteritzen com a tal, encara que només sigui per la seva rabiosa popularitat. És el canvi de temps i escenari que Dandelion aconsegueix perfeccionar, allunyant el públic del moment actual com ho fa tota la gran música clàssica, on la nostàlgia plana l'aire i els moments semblen conferir més significat i emoció que qualsevol cosa que el temps pugui evocar. A més, també hem pogut veure que darrerament les coses també li han estat anant molt bé amb aquest artista, perquè els propers premis de la ACM, de l'Acadèmia de Música Country, ha aconseguit 8 nominacions. Miranda Lambert també, i Megan Moroney aconseguint 9. Per tant, és el seu futur. Aquesta és una tercera cançó d'aquest disc, d'aquest Dandelion, de Ella Langley, que es diu Loving Life Again.

I, òbviament, no podríem deixar d'escoltar la cançó que és un èxit absolut d'aquest disc, el senzill que es va extreure i que portava el nom de... porta el nom de Choosing Texas. Una cançó que ens ha portat a la Langley, realitzada originalment el 17 d'octubre de 2025 com a senzill d'avançament del seu àlbum Dandelion. Va escriure la cançó al costat de Luke Dick, de Miranda Lambert i de Joy Beth Taylor, produïda al costat de Miranda Lambert i Ben West. També a la mateixa Miranda Lambert hi participen les veus addicionals i també la guitarra d'en Tom Bukova. Bé, una cançó que ha arribat al número 1 no només de les llistes de country, sinó de moment 6 setmanes ja al Billboard Hot 100 de qualsevol estil de música. Per això m'emprenya tantíssim que les discogràfiques aquí, en aquest país nostre o el del costat, diguem-li Espanya, ens envien aquesta música i ens posen senzill de música pop. No, senzill de música country i a molt tendre. Ella Langley tanca el nostre programa amb Choosing Texas. Fins la setmana que ve.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugas FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintoré, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintoré. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un Poco de Todo y Algo Más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimerà 106, Esplugues de Llobregat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascú.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació.

0: bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 9.
1: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Sou una entitat?
11: Organització sense ànim de lucre?
12: Associació de veïns?
13: Artista?
14: ONG? Músic?
15: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
16: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
17: És gràcies!
18: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
19: Esplugues FM.
18: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Són les 10.
1: Avui 5 d'octubre. Dia Mundial dels Docents.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel, Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Bona nit, García de Mestres.
1: Bona nit.
0: Estava recordant, no?, quan vas gravar aquesta...
1: Ostres.
0: Sí, és una obra una mica boja, no?, i surrealista, amb humor, amb música, amb molts elements inventats, verídics...
1: Hi ha de tot, eh?, però hi ha molta cosa de veritat. O sigui...
0: Va ser un encàrrec, tinc entès.
1: Va ser un encàrrec, crec que del Centro de Difusió de la Música Contemporània. Crec que és això amb Ràdio Nacional. I
0: quina era la idea darrere?
1: No, la idea... O sigui, a mi em demanen una obra musical per la ràdio. I jo vaig pensar que això d'escriure música per la ràdio, que està molt bé, però que no volia fer això. I aleshores, donant-li voltes, vaig pensar, ostres, Diari d'un compositor, per què no? Si és una cosa radiofònica, parlo i poso música i faig sons i decideixo explicar una mica la vida d'un compositor. Hi ha coses super, super verídiques, o sigui, per exemple... jo tenia en aquella època els acúfenos aquests,
0: ah, sí,
1: dels nassos, i estava veient que hi havia obres que estava fent on, per exemple, una obra per clarinet i marimba, em sembla que era, on el so que jo tenia als acúfenos era el so que posava el clarinet. I aleshores era divertit. Després hi ha coses... Ara no me'n recordo exactament del CD.
0: Jo me l'he escoltat tot. És com una telenovela, no?
1: És com una telenovela, hi ha de tot.
0: Bueno, radionovela.
1: Sí, exacte. La idea era una mica, per mi era això, era fer com una espècie de radionovela amb aquesta història d'un compositor que va parlant i que no se sap ben bé on vol anar a parar. De fet, no vol anar a parar enlloc.
0: Sí. Home, que passa que té molts elements dels que tu utilitzes en general a la teva música. Hi ha, per exemple, humor,
1: sí,
0: hi ha molta narrativa, després hi ha molt recitat, que crec que és una cosa que a tu t'agrada molt, el recitat, a part de cantar, és el recitat que t'interessa, i després hi ha elements d'electroacústica, de música contemporània, dissonàncies, ambients sonors, no?
1: Bueno, sí, és tot el que... Jo, bueno, la música electroacústica jo l'utilitzo poc. Sí que vaig estudiar, vaig anar a París. O sigui, a mi la música electroacústica en principi no m'agrada.
0: Ah.
1: Vale? Però vaig anar a París a estudiar-la precisament perquè no m'agradava.
0: Ah.
1: Vaig dir, com no m'agrada...
0: Vull saber per què.
1: Vaig estudiar-la, no? Ah. Aleshores, em vaig adonar de que era superdivertit fer-ho. O sigui, i sobretot en aquells moments en què era tot més
0: nou.
1: Bueno, que no hi havia els ordinadors, no. I això tu gravaves i després amb la cinta havies de tallar,
0: i
1: bueno, era una cosa molt... I era tot com manual, aleshores posaves micros i agafaves cel·lofana i unes boles i les llançaves i ho gravaves i després ho feies
0: més...
1: Sí, i era divertit, era superdivertit. El resultat de tot això m'avorria molt.
0: Yeah.
1: No? Aleshores sí que ho puc utilitzar perquè ho he utilitzat, per exemple, a la òpera que es va fer al Teatre Nacional de Catalunya, que es deia l'Eclipsi, jo utilitzo el clave, que és un element ja raríssim, a més amb l'orquestració que faig, per mi és una de les grans fites que he fet de agafar un clave i que soni sense amplificar amb una instrumentació com són saxofons, etc. I també hi havia música electroacústica, que, uns sons que jo havia fet i que els llançava...
0: Bueno, és una tècnica, l'has incorporat com una tècnica
1: sí,
0: més.
1: Sí, perquè és això. Per mi és una tècnica més i estic content d'haver-la estudiat. Vull dir que el que passa és que no faig obres electroacústiques pures i dures.
0: Molt bé. Doncs per seguir coneixent a García de Mestres, escoltarem que és un home que ha fet 12 òperes.
1: Ara estreno aquesta número 12, l'estreno el 15 de novembre, 12. Que és el meu sant.
0: Ah, molt bé. Doncs escoltarem a prima en 3 dies, que és una òpera.
1: Sí, és la segona.

0: Era l'òpera aprimat en tres dies, tot una declaració d'intencions.
1: Sí, bueno, jo sempre he intentat amb les meves òperes, ja de tot, no? Però sempre he intentat amb les òperes i amb més música, més obres, treballar temes que per mi són importants i actuals, no? En aquest cas, era que els personatges són una bulímica, una anorèxica, una persona que
0: una obsessiva compulsiva,
1: un boig, que és el que està cantant, en aquest cas el Joan Martín Royo, el meravellós baríton Joan Martín Royo, que fa el paper d'un dissenyador de moda, que per ell el més important és la transparència, i per tant la bellesa total és la transparència.
0: No menja.
1: No vol que mengi ningú, vull dir que... I després un altre boig, que de fet seria jo, que és aquest científic que busca la manera de primar i està buscant...
0: En tres dies,
1: no? I, bueno,
0: el libret és teu?
1: Aquest libret és meu 100%, sí. És absolutament 100% meu.
0: Bueno, cal dir que García de Mestres és un home renaixentista, que toques tots els pals de l'auca, no? El libretto...
1: Bueno, no tinc por. No tinc por.
0: I feies la direcció, també?
1: No, aquí vaig cantar. A l'estrena vaig fer veure que cantava. Vaig fer fatal perquè vaig estar fins l'últim dia sense dormir, fent tal, i quan va arribar el moment de sortir a escena, la veritat és que estava esgotat. Sí. Però bueno, vaig fer... Era, en aquell moment era el millor que es podia fer i per tant ho vaig fer.
0: Val a dir que aixecar una òpera és una obra, és una tarea de titanes.
1: Sí, la veritat és que sí, i la llàstima és que en els moments actuals és molt complicat tornar a fer les òperes. Per tant, per exemple...
0: Estrenar-les és possible?
1: Bueno, és molt difícil estrenar-les. Jo encara no entenc com he estrenat tantes, no? Fins avui he estrenat 11. Per tant, és un fet insòlid, perquè no hi ha gaire bé ningú... Espanya, Catalunya, segur. Jo crec que no estic
0: Europa...
1: segur perquè no ho sé res. I a Europa jo crec que tampoc. Vull dir, 11 són moltes. I ara d'aquí 4 dies una altra, 12, i tinc en preparació 2 més. Per tant, no ho sé. Però la cosa tremenda...
0: És que no entrin en el repertori.
1: Tu treballes un any i mig, més o menys, és el que jo trigo...
0: Doncs vas de pressa.
1: Sí, vaig de pressa. I he fet inclús una òpera amb un mes, la Mariana en sombres, que és la que s'ha fet més, a més.
0: Després l'escoltarem.
1: Sí, doncs és la que s'ha fet més. Aleshores, tu treballes un any, fas un esforç que no és només teu, sinó que hi ha, a vegades, un llibretista, però després hi ha cantants, hi ha productors, hi ha de tot, sí. I aquesta feina brutal, que és brutal, brutal, brutal, brutal, arriba... El dia s'estrena i adiós. I clar, dius, bueno...
0: Quin sentit té?
1: Quin sentit té, no? Jo em pregunto molts cops quin sentit té... I no en té, de sentit. L'únic sentit és que dius, bueno, a mi m'agrada fer-ho, ho faig...
0: Bueno, el que passa que tu podries treballar per reestrenar, però tu prefereixes reescriure...
1: No, jo i tothom. O sigui, per exemple, en l'època... que comença l'òpera i més tard, vull dir, agafem Rossini. Rossini feia una òpera, estrenava una òpera, funcionava a Nàpols i al cap de 4 dies estava ja per tota Itàlia refent-se. Ja es programava tot arreu, perquè tothom volia aquella cosa que havia sigut un èxit, la volien pel seu públic.
0: Sí, sí.
1: En aquest moment no funciona així. En aquest moment jo vaig a Itàlia, faig Il Sequestro, té un gran èxit, i aleshores me'n vaig a altres teatres a dir, acabem de fer un... No només jo, sinó que hi havia tota la crítica, tot, no? Igual que amb el Sugarblat. El Sugarblat ha tingut unes crítiques brutals. Bueno, hi vas i dius, tinc això, i els teatres li diuen, no. I dius, per què no? I aleshores, mira, per una banda, ja l'has estrenada, per tant, a nosaltres no ens vindrà els periodistes.
0: No és una estrena.
1: Sí, això, i dius, bueno, i què t'importa que vinguin o no que vinguin els periodistes? I després, a Itàlia, en aquells moments, ara ja no sé si és així, a Itàlia, si feies una estrena, a l'Estat et donava una mica de diners.
0: Sí.
1: I per tant dius, no, jo prefereixo que facis una òpera. Dius, bueno, sí, però jo haig d'estar un any treballant per això i no em pagues, no, no em pagues el que val estar un any treballant.
0: Clar.
1: Per tant, al final dius, per què no la tornes a fer, que ha sigut un èxit? El teu públic hauria d'escoltar això, no? I no.
0: Bueno, estem en l'època de l'efímer, de la renovació constant...
1: Però és que una òpera és molt difícil que... O sigui, sí. En realitat, una òpera és molt, una cosa molt gran. És com si diguessis, no, fem un palau o fem un castell, però només durarà un dia.
0: Sí, clar,
1: dius,
0: no té
1: dius,
0: sentit.
1: Home,
0: no
1: fem la Sagrada Família i quan s'acabi la Sagrada Família la tirem avall.
0: I fem una altra cosa.
1: I fem una altra Sagrada Família,
0: no,
1: diferent.
0: No, és
1: dius,
0: absurd.
1: Home,
0: és absurd.
1: No té sentit.
0: I en canvi, els teatres repeteixen les Madame Butterflies, els Turandots,
1: bueno,
0: canvien l'escenografia?
1: Exacte, sí, però que això jo soc... em posa dels nervis. A mi això em posa dels nervis.
0: La música no la pots canviar, però canvies...
1: Bueno, però jo crec que haurien de fer-ho. O sigui, a mi, per exemple, aquesta Turandot que estan fent al Liceu,
0: sí.
1: No? Vale, molt bé, arriba aquest senyor Frank Aleu, que és superguai del Paraguai,
0: sí.
1: Un gran artista, no sé què, agafa la Turandot, fa el que li dona la gana a la Turandot i dius, bueno, perdona'm, Puccini hagués escrit una altra música
0: per aquesta imatge,
1: per aquesta cosa que tu vols dir.
0: Clar.
1: I per tant, si tu ets tan collonut i tal, el que has de fer...
0: Agafa un compositor...
1: No, agafes tu, perquè ets tu el gran artista, agafes tu i fas una altra música, i la poses, i aleshores seràs un gran artista. No, estrena mundial. Estrena mundial de què? Però si Puccini va estar mort.
0: Sí, perquè, bueno, perquè mana l'escenògraf sobre la música, perquè, clar,
1: bueno, perquè...
0: Puccini no es pot defensar.
1: Bueno, va. Perquè no es pot defensar, i després perquè han trobat aquí un filó,
0: sí.
1: I ja està, no?
0: I és l'espectacle per sobre de tot.
1: La gent hi va perquè al final és Turandot, i,
0: sí.
1: O Turandot a la que sigui, no?
0: Sí.
1: A mi, jo estic molt descontent amb això, perquè dius, vale, feu això, d'acord, però aleshores feu òperes actuals, també.
0: Ja, en fan una cada 4 anys, sí.
1: Una cada 4 o cada 10.
0: Ja.
1: Vull dir, no, el Liceu realment és una llàstima, i espero... Ara han entrat,
0: ara hi ha un canvi de direcció.
1: Han entrat uns nous, i jo espero que
0: hi hagin canvis.
1: Que hi hagin canvis. Per exemple, l'altre dia, afortunadament, em vaig trobar el Valentí Oviedo, que és el gerent del Liceu, al concert que estrenava Human Brother al Ferran Cruixent, que jo crec que el vas conèixer.
0: Sí.
1: I és que és un compositoràs. Dius, encarrega una òpera a aquest home que és brutal, i no facis òperes de gent que no li interessa gens l'òpera i que l'única cosa que és per figurar, com el Casablanques, que em perdoni, no ha fet mai res per veu, i es nota. En canvi, aquest altre compositor és brutal. Dius, i per què feu la política amb aquesta cosa?
0: La programació de concerts és una cosa sobre la que caldria parlar molt, no només en l'òpera, sinó...
1: No, amb tot, sí.
0: Deixem un moment l'òpera, perquè ara...
1: Anem,
0: i tornarem, però ara ens agradaria escoltar una peça de piano sol que es diu El despertar de Anna.

0: Era el despertar d'Anna.
1: Sí, m'ha agradat. Feia molt de temps que no la, sí, que no la sentia.
0: En qui, quin García de Mestres era el que escrivia aquestes peces per piano?
1: El mateix que ara, un enamorat.
0: De la música?
1: De la música, de la gent, dels ocells.
0: Però en aquell moment tu estaves amb un llenguatge diferent del que utilitzes quan fas una òpera.
1: Bueno, perquè jo sí que és veritat que tinc aquesta cosa. Quan faig obres per veu és una cosa i quan faig obres per instruments és una altra. La veu a mi em marca. La veu a mi em marca en el sentit de que jo no puc utilitzar la veu com si fos un instrument perquè no ho és. O sigui, la veu necessita...
0: Una comoditat pel cantant, no?
1: Sí, i aleshores, segurament pel meu passat de cantant, em costa molt fer coses que sé que per la veu aniran malament i...
0: El faran patir el cantant.
1: I faran, no només patir, sinó li faran mal. I aleshores jo em nego. Aleshores, quan faig, si et fixes... A part, l'àrea que hem posat no és així, però jo molts cops el que faig és... El cantant està fent una cosa molt melòdica o
0: sí,
1: molt
0: tonal.
1: Sí, no? Tonal...
0: Bueno, tonalitat ampliada.
1: Sí, exacte, superampliada. Però, en canvi, per darrere estan tots allà donant canya. I és perquè la necessitat aquesta d'un llenguatge que no sigui només tonal, encara que a mi la tonalitat m'encanta, vull dir, faig coses tonals i no passa res, o sigui, és com si dius, no se puede hacer una frase con sujeto predicado y tal, no, sí que se puede hacer y existe, y se hace si lo necesitas hacer, ¿no? Jo no estic en contra de res.
0: Perquè tu com et defineixes com a compositor?
1: Compositor.
0: I punto,
1: sí, em costa molt. No sabria dir-te.
0: Però sí que és veritat que l'òpera és un dels teus elements o vehicles més, amb els quals et sents més identificat?
1: Bueno, l'òpera és una manera fàcil, digue-li fàcil, però fàcil, de poder posar problemes o situacions que m'interessen i que la gent els vegi en un escenari. O sigui, per exemple, ara, la Juana, aquesta Sin Cielo que estreno a Granada, pues sí que agafo

0: Antonio Carvajal, que és amb qui vaig fer també la Mariana en sombres, que és un grandíssim poeta, premi nacional, bueno, és per mi és un dels grans poetes vius, i estaria bé que es conegués més. I encara que dins del món de la poesia és
1: conegut,
0: és
1: sí.
0: molt és conegut i reconegut. I ell em va fer, al principi em feia ell el llibret, però em va enviar un poemari. I jo li vaig dir, mira, no puc, o sigui, m'encanta tot el que s'ha escrit, però...
1: No, articular és complicat.
0: Sí, aleshores, si no t'importa, jo agafo amb això...
1: Amb fragments i fas... Sí.
0: Faig un poti-poti, t'estic...
1: Respectant.
0: Cada cosa que jo faci te la dic perquè tu estiguis d'acord... I bueno, ha sigut així.
1: Com quan es fa una pel·lícula basada en un llibre. Tu agafes el llibre en part i ho passes a un escenari, no?
0: Sí.
1: Bé, tornarem a l'òpera, però ara, per seguir, una cosa que també ens ha interessat molt, que és, com no podia ser d'una altra manera, García de Mestres també té un Stabat Mater. No et podies escapar.
0: Sí, jo volia fer un altre Stabat Mater. Ah? Però, sí... Quan em van demanar l'Stabat Mater, jo vaig pensar de fer un Stabat Mater sense un text de l'Stabat Mater, sinó que volia recollir textos de dones que el fill havia patit. O sigui, des de les Madres de Mayo hasta, vull dir,
1: o sigui, actualitzar-lo, diguéssim.
0: Hasta una mare d'un drogadicte, etcètera. Sí. Tot això se m'estava complicant molt i al final vaig decidir fer aquest Stabat Mater. Però és un Stabat Mater raro. Hi ha diverses coses en aquest Stabat Mater. Que a mi... Hi ha una escena de l'Stabat Mater on hi ha uns flamencos.
1: Ah, sí.
0: Taca, taca, taca.
1: Ho vaig sentir. No hem triat aquest fragment.
0: No, és
1: sí.
0: igual. Però dius, ¿cómo?
1: Sí.
0: I això és perquè em va quedar al cap... d'aquest Stabat Mater que jo volia fer on hi havia un moment...
1: Un quejío,
0: sí. I aleshores d'això. I després, aquest Stabat Mater és un Stabat Mater també que la visió, per mi, és l'amor, amor de la mare cap al fill. O sigui, jo no estic aquí treballant el dolor de la mare, sinó l'amor. I per això hi ha moments... super amorosos, perquè volia, o sigui, jo vaig agafar la visió d'aquesta dona que abans de tot
1: estima
0: aquell el seu fill, no? I per això no sé quin moment has agafat.
1: Bueno, jo he agafat la Dolorosa d'aquest Stabat Mater i amb el cor Vivaldi.
0: Sí, un gran

0: Doncs això era l'Stabat Mater d'Alberto García de Mestres, una versió molt personal. I ara sí que tornem a l'òpera.
1: Vinga.
0: I tornem a una òpera que ens has dit que és de les teves més representades, que és Mariana en sombres.
1: Sí, sí, sí, la Mariana s'ha fet... A part de... per Andalusia s'haurà fet 7 o 8 cops, s'ha fet a Quito, a Lima, a Barcelona... És probable, hi ha una idea de l'any que ve, la temporada que ve, que es faci al Palau. És una òpera...
0: De què va aquesta òpera?
1: Ah, és sobre Mariana Pineda. És sobre l'heroïna, és sobre la llibertat, sobre...
0: I el llibret?
1: El llibret és d'Antonio Carvajal. Aquest és 100% Antonio Carvajal. Jo aquí vaig... li vaig demanar que canviés una paraula.
0: Ah.
1: De...
0: I va accedir, va accedir.
1: Sí, i, vam fer, i vam, ho vam fer en un mes. En un mes es va... fer l'obra i es va estrenar, o sigui, assaixos i tot, un mes i pocs dies.
0: Una òpera express.
1: Súper. És que em van trucar de Granada, la Coco García de Paredes, familiar de Falla, i em diu que estaven pensant en això i tal, i que... I al final dius...
0: Però és pel mes que ve, no?
1: Sí, li vaig dir, per quan és això? Diu, pel maig. Dic, però de quin any? Diu, no, aquest maig. I dic, però si estem a finals de març... I diu, però tu puedes, no? I dic, sí, sí, jo claro que puedo.
0: És una òpera de butxaca.
1: És una òpera de butxaca per piano i que hi ha una... Hi ha un interès de l'orquestra de la Universitat de Granada, potser faré una versió orquestral.
0: O sigui, és piano i veus.
1: Aquí és piano, dos veus i un veu recitador. Que quan es va fer el CD ho va fer l'Aitana Sánchez Gijón,
0: sí.
1: Perquè era l'època que havíem fet més o menys el Volaverum. Que, i aleshores, pues,
0: sí, després sortirà Volaverum, sí. Per aquí, sí.
1: I si no, a les representacions he fet sempre jo d'aquest personatge d'Auride. I ara ho vam fer a l'abril, es va fer a Granada un altre cop. Té 18 anys aquesta òpera ja.
0: Doncs ara escoltarem primer el preludi i després un fragment.

0: Aquest era el preludi de Mariana en sombres,
1: sí.
0: Que no va ser la primera peça que vas escriure de l'òpera.
1: Sí.
0: Ah, vas començar per el preludi.
1: Jo normalment començo pel principi. Vull dir, només hi ha hagut moments que no? Per exemple, a la Sugarblatt, el primer que escric és una àrea, l'àrea que potser després la sentirem, amb la Sara Blanc, sobre Coco Cocomero, que és unes postres, i aquesta la vaig fer primer. I després, a l'òpera Wow, també vaig fer, el primer que vaig fer va ser el final. I a partir del final, que jo no pensava fer una òpera allà, pensava fer uns leads, però el primer lead va sortir de 20 minuts i vaig pensar, faig una òpera sobre Whitman.
0: Sí, i aquí vas fer primer aquesta part instrumental. En quin estil musical?
1: Aquí jo volia representar Granada. I, per tant, volia que tingués aquest aire andalús, d'alguna manera, i, bueno, una Granada meva, vull dir, no?
0: Sí.
1: Una Granada...
0: Sí. La teva.
1: No flamenc, etc. Però sí que jo sento... Quan sento aquest preludi, sento Granada. No sé per què, però és així.
0: Doncs seguirem amb Mariana en sombres i Nunca hay mañana.

0: Tú, frágil niña.
1: Bé, farem un canvi de registre i passarem del drama... una cosa que té un component de molt important, perquè és una peça que es diu Moviment Eròtic.
2: Ah, sí, home.
1: I jo crec que reuneix algun dels elements característics de l'obra del nostre convidat d'aquesta nit, perquè hi ha molt d'amor, hi ha recitat, hi ha música, hi ha narració, i escoltem-la. Moviment Eròtic.

0: Jo diria que et devies divertir molt escrivint aquesta...
1: M'ho vaig passar bomba. El text és meu. Mein Körper in der Nacht. És el meu cos a la nit. És el títol del poema que va recitant el mateix instrumentista, en principi. I va ser... Això és de l'època dels 83, una cosa així. Sí. La meva època alemana, que vivia a Wuppertal, i on vaig escriure, clar, molta música també, i posava els títols en alemany perquè... Perquè, bueno, sempre ha sigut així, no?
0: Per què vivies a Wuppertal?
1: Me'n vaig anar a estudiar direcció d'orquestra i cant allà. Quan vaig acabar el servei militar, em vaig fer una volta per Europa, buscant un lloc que no fos massa...
0: Per poder oblidar el servei militar.
1: Sí, per estudiar fora d'aquí, que pensava que era bo. I, de fet, vaig estar molts anys fora... Vaig estar a Wuppertal, després vaig estar a París i després vaig estar a Modena 10 anys, o sigui que estudiant i vivint i treballant i tot el que fos, no? Però aquesta obra era una obra que són unes quantes obres així molt curtes per instruments sols, on sempre hi ha l'instrumentista que parla. Hi havia, jo què sé, per contrabaix, hi havia... Que era Pauson el pirata, i era el contrabaixista que feia de pirata. I després hi havia la mateixa, diguéssim, el mateix pack, hi havia el de Merungue no ne dic, Cap vespre sense tu, que va guanyar el Premi Musicians Accord i van fer aquest tríptic, que era un tríptic al Carnegie Hall, que va ser l'any que després d'estrenar això vaig anar a casa del Pavarotti, que em va dir d'anar a dinar amb ell.
0: Sí.
1: I va ser el mateix moment, l'any 84, 24 anys. O sigui, imagina't un jove de 24 anys que acaba d'estrenar al Carnegie Hall i està dinant amb el Pavarotti, que li ha fet uns espagueti. O sigui,
0: a l'ego el tenies per les nubes.
1: Bueno, l'ego no ho sé, jo estava feliç. Jo era un home superfeliç.
0: Sí, va haver una relació que va durar uns anys amb Pavarotti.
1: Tota la vida.
0: De col·laboració...
1: Sí, primer vaig estudiar amb ell, però un cop que jo vaig decidir que ja no cantava... Pues vam quedar com amics, molt amics. De fet estic el dia de la seva mort, jo sóc a l'habitació, o sigui que érem molt amics. Jo l'estimava molt i crec que puc dir que ell també m'estimava.
0: Com t'ho havia demostrat, no?
1: Sí, per això dic que... El que passa és que, clar, no està ell per dir-ho,
0: sí.
1: Però crec que ell també.
0: I has continuat una relació amb la filla?
1: Bueno, amb les filles, amb la família. Sobretot amb la Cristina, amb qui he fet dos llibres, hem fet dues òperes junts, sí. I jo estic intentant que fem la tercera, amb la Cristina. Sí, que me la va presentar ell. El primer dia que jo vaig a Mòdena, al Nadal del 85, que vaig a veure'l a casa seva, estàvem parlant així, veient un partit de futbol, una situació molt estranya però divertida, i de sobte es va posar molt seriós. Acabava d'arribar la Cristina i li va dir: Cristina, vieni qua un momento. I jo vaig pensar: ostres, quin mal rotllo de sobte, què ha passat, no? I li va dir: Cristina, ja ets prou gran per conèixer el teu germà de sang.
0: Ah.
1: I aleshores em va presentar, no? I, bueno, la Cristina li va dir... I la mama ja ho sap.
0: Però amb la Cristina quina col·laboració teniu?
1: Bueno, jo crec que la Cristina és una gran escriptora. A mi em sap greu que no s'ha dedicat a escriure novel·les o escriure el que vulgui. És una gran escriptora. I aleshores, quan he pogut, l'he esperonat perquè fes els llibrets amb mi. Aleshores hem fet Sugar Blood, és un llibret de la Cristina i meu, i El Secuestro és un llibret de la Cristina i meu. I ara jo estic intentant fer una altra òpera que es diu La Família, i que és el prequel de El Secuestro.
0: Bé, penso que el temps ens està passant molt, se'ns ve a sobre, i abans d'acabar amb Sugar Blood, volíem passar una mica per aquesta col·laboració que vas tenir amb Vigas Luna i la pel·lícula...
1: Meravellós home, Vigas Luna, va ser una col·laboració brutal. Això també va ser casualitat. Tot és... La vida té aquestes coses estranyes. O sigui, això també, un Nadal, el Nadal, a més, el Nadal que mor la... El Nadal següent va... O sigui, l'any següent moria la meva mare, l'últim Nadal, però que jo, en comptes de passar-ho amb la família, vaig a casa d'Antoni Miró.
0: El modistó.
1: I que havia fet el vestuari de la prima en tres dies. I aleshores vaig a dinar, a sopar allà, i hi havia també el Vigas. Aleshores vam estar xerrant i no sé què, i va dir, tinc una pel·lícula, que no era aquesta, que vull que facis un personatge. Això que has fet ara, que era cantar, improvisar i això, voldria que fos el principi d'una pel·li. I al final aquella pel·li no es va fer. Però un dia em diu, escolta, llegeix-te aquest llibre, que era Volaverum, de Larrea, no? I digue'm què penses, i fixa't en el personatge Mike i tal. Bueno, és estupendo. I me'l llegeixo, dic que està molt bé i tal, i diu, per què no li...
0: Li poses música.
1: No fes-me alguna cosa, no. Vull que facis el Mike. Primer va ser...
0: Com a actor.
1: I perquè em va passar un principi de llibret. I li vaig dir, mira, jo aquest personatge el trauria. I diu, és la primera vegada que...
0: Algú m'ho diu.
1: Que algú que li dic que vull que faci un personatge em diu, però el tregui. Dic, és que no té gràcia. O sigui, i diu, bueno, ja buscarem la manera d'això. I aleshores el Toni Miró li deia... Fes-li fer el personatge que vulguis, però fes-li fer la música, sobretot.
0: Perquè el Toni Miró era un gran aficionat a la música.
1: Molt, clar. Molt. Ho és encara. I aleshores em va dir, fes-me la música del principi. I vam estar, li vaig fer, i vam estar un cap de setmana a casa d'ell, a Tarragona, i ell s'escoltava aquesta música de totes les maneres. O sigui, lluny, a prop, molt fort, viatjant, no sé què. O sigui, ell...
0: Va fer un test.
1: Sí, a veure que... I encara que en realitat tenien un compositor francès per...
0: Ja contractat?
1: No, potser no contractat, aparaulat, però sí que emparaulat. Sí. Al final van decidir que fes jo la música, i va ser una experiència brutal, perquè a més, treballant a dintre de la pel·li com a actor, jo a les nits, després de veure coses, jo escrivia la música, i ell... amb la música que jo li havia fet
0: també
1: al principi, també... abans de fer una escena, escoltava allò. I va ser un
0: work in progress.
1: Sí, molt xulo, molt maco, molt maco. Jo, de fet, Volaverum crec que és... la pel·lícula a mi m'agrada, però el treball meu com a compositor crec que és... A mi m'agrada molt. Soc molt fan de
0: Volaverum. Doncs escoltarem de Volaverum, Amor a Sanlúcar.

0: Bé, parlant amb Alberto García de Mestres, ens ha passat l'hora volant. És un home que ja heu vist que té una personalitat polièdrica, ha fet muntanyes de coses, òperes, Stabat Matters, pel·lícules, com ara estàvem sentint Vola Venunt, i se'ns en va el temps. Però no voldríem acabar sense, abans de despedir-nos, comentar que escoltarem un fragment d'una de les darreres òperes, Sugarblood.
1: Sí, l'extraordinària vida de Sugarblood, i l'àrea que sentirem, que és Coco Cocomero, que és una col·laboració amb el Jordi Roca del Celler de Can Roca, que va ser superamable i va escriure un postre, va fer unes postres per diabètics. El tema de l'òpera és la diabetis infantil.
0: I això es va
1: estrenar a Peralada, que sí. Em van donar aquesta medalla d'honor de Peralada, que jo estic com si...
0: Bueno, t'haguessin donat el Nobel?
1: Sí, jo estic molt feliç d'aquesta medalla perquè estimo molt Peralada, per tant...
0: I a més demostra aquest interès que tens tu per parlar de temes actuals, temes personals, temes socials, sí. A través de la música, a través de l'òpera.
1: Sí, mira, l'última obra que estreno, que va ser el Nadal passat, Nens sense recer, era una cantata, és una cantata sobre els mena que van, el viatge que fan des de l'Àfrica fins aquí, crua, i de fet el públic plorant, com, o sigui, va ser molt, molt emotiu, però és que dius, jo vull parlar d'això, bueno, és... des de la música, vull parlar d'això des de la música.
0: L'art al servei de la societat.
1: Jo crec que sí, que és important això.
0: Doncs moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Senyor García de Mestres, i per despedir-nos sentirem un fragment de l'àrea de
1: l'extraordinària vida de Sugarblood, Coco Cocomero.
0: Canta Sara Blanc.
1: La fantàstica Sara Blanc.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina.

0: Avui estem amb la Hermínia Villena Collado, murciana. Vas néixer l'any 1951. Benvinguda, Hermínia.
1: Gràcies. I gràcies per llamar-me, trucar-me.
0: El fet de que tu estiguis avui aquí és la teva relació amb Esplugues, perquè has estat durant molts anys la pediatra del CAP de Can Vidalet, però a mi m'agradaria començar una mica, doncs, quan tu vas néixer, l'any 1951, neixes a Múrcia, passes tota la teva infantesa a Múrcia, amb la teva família. Vull que m'expliquis una miqueta i que comencem per aquests records infantils i familiars que tu tens.
1: En primer lloc, dir que sóc de Cartagena, que això és molt important. Per,
0: hi ha diferència,
1: de Cartagena, hi ha diferències, eh? Fins als 13 anys vaig estar a Cartagena i després de 13 anys el meu pare es va traslladar a Múrcia i es van anar a Múrcia i aleshores vaig estar justament un salt de 13 anys a Múrcia. I bueno, a Cartagena vaig tornar després per fer el MIR de pediatria i ahir vas conèixer el que avui és el meu marit i vaig vindre cap aquí.
0: Després parlarem també del Jordi.
1: Sí, ja ho sé.
0: Explica'm una mica els teus records que tens, les olors de quan tu eres petita, sí, la teva vida infantil a Cartagena.
1: El meu pare era militar. Aleshores, jo vaig fer vida... els primers records que tinc són de la Xapa, que era un campament militar i teníem les vivendes dels suboficials i dels soldats estaven en un los cuartelillos que es deia, no? I estaven sempre ha sigut el poble que jo he tingut de petita. Estaven tota l'estona al carrer i bueno, pues feien de tot i no sé, que s'ho passaven molt bé amb nens que havia allí també petits allà. Això va ser una infantesa de poble molt bonica, allò de que feies el camí perquè vinguessin els reis i feies feies el camí per la muntanya amb rajoles trencades perquè brillessin a la nit per guiar els reis o sortíem, havia una dona que tenia el cabell molt, molt desperufat i molt, tenia cara, li deien que era la bruixa, no era cap bruixa, clar, i aleshores sortia amb els gals d'indi a pasturar el gal d'indi i nosaltres posava enrere de les pedres i l'espantaven els gals i aleshores ella agafava i corria amb el gallat i va perseguint-nos. Bueno, eren coses d'aquestes. He tingut una infantesa de poble d'aquestes bonica de passar-t'ho bé, aquesta, o d'agafar la llangardaixos o si tallar-li la cua o bueno, coses d'aquestes boniques.
0: El que pertocava i sí, el que era, sí, no? Perquè sí. Tot i que Múrcia és una zona molt rural, però clar, si has estat a Cartagena i a Múrcia capital, per tant, tu has viscut una vida urbana, diguem-ne.
1: Sí, després també he viscut, quan vaig anar a l'escola, vaig viure la vida urbana de Cartagena. De fet, una de les olors que m'has dit que recordava era quan arribava de los cuartelillos i anaven a Barcelona... a Cartagena a comprar o després a l'escola el dilluns que anava a l'escola i tal, jo recordava l'olor dels carrers recent regats del matí, i anàvem amb una camioneta d'aquestes militars del any de la Pera, i ja em venia l'olor dels carrers mullats de Cartagena. Aquesta olor se m'ha quedat gravada i moltes vegades quan arriba a una ciutat té la mateixa olor de Cartagena, per exemple, i m'agrada, sí. És un record, sí, bonic.
0: Tens un germà i una germana, oi? Bueno, éreu quatre.
1: Érem quatre. Es va morir un... Era esquizofrènic, es va morir de càncer de pulmó, i després tinc un germà, el gran, el més gran és minusvàlid, bueno, ara com és
0: capacitats
1: diverses intel·lectuals, perquè va tindre una meningitis, va haver una epidèmia de meningitis a Cartagena i va haver-hi molta gent que es va quedar com ell. Bueno, pues val per si mateix, però estar al cuidat de la meva germana allà a Cartagena. I a Múrcia, ara viuen a Múrcia, clar, ells viuen a Múrcia, eh?
0: El teu germà té una semblança molt increïble amb el Miquel Martí i Pol.
1: Sí,
0: fins
1: és
0: tot
1: igual.
0: Fins i tot us han parat pel carrer.
1: És igual. Oi, sí? Sí, és curiós. Sí, a més a ell li agrada que s'ho diguin perquè se sembla una persona, un personatge famós, i ell, com que és molt curiós i mira tota la, se coneix tota la política i tot el personatge de la política, se sap tot. Quan va vindre aquí a Esplugues una vegada, que, bueno, després ja parlarem d'això, però vaig ser acollida regidor d'Esquerra Republicana, va vindre i li vas presentar a tots els regidors,
0: sí.
1: I van ser molt amables, molt carinyosos amb ell, i ell estava molt satisfet i molt orgullós. I jo estic molt, bueno, és el mimat de la família, és el de la meva germana i meva, sí.
0: I recordo que l'Elisabet Millà, que en aquell moment era regidora, sí, es va quedar molt sobtada a dir: ostres, sembla Miquel Martín Pol.
1: Sí, sí, i es van portar molt bé, va ser molt gràcies, perquè tots els regidors els van saludar i tal, i me'n recordo que com es deia la regidora del PP, li va donar una abraçada. La Mercè Aro va donar una abraçada molt carinyosa, i després i el Marcos també el va saludar i tal, i el José decía: del PP,
0: veia.
1: Va ser divertit, sí.
0: Val, doncs ara ja passarem una miqueta més a com arribes tu a fer una carrera de medicina.
1: Sí.
0: Hi ha tradició a la teva família?
1: Sí, no hi ha cap metge a la meva família. El problema és que jo tenia aquest germà, el José, el Josico, que jo des de petita el defensava, perquè clar, aleshores aquesta gent no estaven com ara, i la gent es reia i es burlaven d'ells, i no era normal, entre cometes, i aleshores jo moltes vegades feia ràbia i diria: quan sigui grande seré médico i te curaré. I jo, la meva obsessió era ser metge per curar el meu germà. Ja veus. I aleshores va ser una cosa vocacional, totalment. Jo volia ser metge. I aleshores, a Múrcia vas començar la carrera. Em va suspendre el preu dos cops. No sé per què, perquè per nervis. Perquè, jo era d'estudiar molt, perquè tenia poca memòria, però intel·ligent com per aprovar, però mira, va suspendre. Aleshores vas aprofitar per acabar magisteri d'aquella època, i que vas trobar premi extraordinari. És que, són coses, són anècdotes que sorgeixen. Jo vaig tindre una professora que per primer cop em va ensenyar la història, la professora de magisteri de literatura, em va ensenyar la història per èpoques, i aleshores ella em va explicar totes les èpoques de la història i explicava els moviments que havia, les batalles, els pactes entre els països, els descobriments, la civilització, tot el conjunt, i l'explicava per etapes, no? Aleshores vaig arribar a magisteri a la revàlida aquella, i em van preguntar la poesia medieval, i jo vaig fer un foli per davant i per darrere d'un esquema, i després vaig començar a desenvolupar el tema, i me'n van posar 9.5, 10 amb interrogant, 9.5 amb interrogant, un 10, i vaig treure premi extraordinari. és allò de que, són tonteries, però... I aleshores, després, ja vaig tindre temps de començar medicina a Múrcia, perquè m'havia d'anar fora i els meus pares no em podien costejar que me n'anés a fora. I aleshores, aquell any, que va ser el 69, va començar la Facultat de Medicina a Múrcia. I aleshores vas poder fer medicina.
0: Fas medicina, fas pediatria?
1: Sí, sí, pediatria després. Quan vaig acabar medicina, vaig examinar el primer examen MIR. També vaig agafar el primer examen MIR de tipus test. Però s'havien preparat per a fer aquest tipus d'examen, perquè era una facultat recent i moderna, i aleshores, sí, vaig treure el MIR on volia, que era a Cartagena. Per circumstàncies diverses, m'interessava posar una mica de distància en la família, i em vaig anar a Cartagena un altre cop.
0: I també fas neurologia infantil.
1: Això és una altra cosa. Quan vaig conèixer el meu home, vaig pensar que aquest era l'home de la meva vida. Havia conegut un munt, havia tingut nòvios, mai havia estat una cosa... era l'amor lliure i mai m'havia plantejat aquest serà, doncs pues mira, quan vas conèixer el Jordi, pues aquest serà aquest serà l'home de la meva vida. I bueno, aleshores havia una oportunitat de provar i era demanar una comissió de serveis a algun hospital per a ampliar la formació. I aleshores jo vaig adonar que un dels adjunts que tenia allà de pediatria al Santa Maria del Rosell, que era la residència on estudiava, va parlar de Sant Joan de Déu i de neuropediatria, que ja aleshores era ja punter al món, la neuropediatria de Sant Joan de Déu. I aleshores vas demanar una comissió de serveis de 3 mesos més el mes de les vacances, i et vaig vindre cap aquí. Ja van consultar, ja van parlar, perquè el Juli s'havia vingut un any abans a fer el MIR aquí de Medicina de Família. Ja van parlar si podia vindre, si d'alguna manera ell ja volia, perquè havien deixat un marge de temps de separació per veure si estaven disposats o no. I aleshores em va dir que sí, que tranquil·la, i vaig vindre cap aquí. Vaig fer 4 mesos de comissió de serveis, vaig tornar a Cartagena, em van donar el títol, vaig demanar l'atur i em vaig vindre cap a Barcelona.
0: I això quin any estem parlant ara?
1: Estem parlant del l'1 de setembre del 80. I l'1 de desembre del 80 van estrenar un pis a Pubilla Casas, a Severo Ochoa.
0: I arribes aquí al 80 i vas a viure a Pubilla Casas. Explica'm què et trobes, quin tipus de barri et trobes quan arribes aquí a Pubilla Casas.
1: Bueno, era un barri d'emigrants. Era el barri de Pubilla Casas, era Pubilla Casas, Canvidalet, el barri de Canvidalet era parte de Pubilla Casas, o sea, pertanyia a Hospitalet i parte pertanyia a Esplugues. Vas viure una part uns anys a Pubilla Casas i uns anys a la parte de Canvidalet, però de Hospitalet, al carrer Molí, i després ja al 90 vaig vindre a Esplugues. Però al principi em vaig trobar un barri que era molt d'emigrants. Es parlava castellà gairebé tothom. Un cosí meu, que era tapissador, que venia a comprar el gènere a la botiga de tapisseria que hi ha a la Rambla, de la Rambla de Catalunya, que és ja no està, em sembla que ja no és, però és una botiga que havia selecta de tal, i venien allà. I quan va vindre a casa meva diria: he oído hablar en català, com una cosa rara, perquè la gent, tothom parlava. Va fer gràcia el tipus de gent, era gent molt alegre, molt maca. La gent catalana que vaig conèixer era super bien educada. Era una cosa que és que em cridava l'atenció a mi. Era molt educada, molt educada. Jo els veia molt educats. Els cambrers eren molt educats. Això em va cridar l'atenció, i va cridar l'atenció també al meu germà, que va vindre, el que és mort, va vindre també a passar una temporada a nosaltres per ajudar una mica i tal, i també li cridava l'atenció. I la meva mare, que era molt senyora d'aquestes senyores, me'n recordo que una vegada, com que tenia Parkinson, es va perdre, i jo buscant-la per tot arreu, ja fa temps, ja, vull dir que ja feia temps que vivia a Esplugues, no? I me la trobo en un bar, i digo: ¿qué fas aquí? ¿Pero qué haces aquí, mamá? Y dice: vengo a que me sirvan. Porque eran tan solícitos, tan educados, era una cosa. Y eso en Murcia es diferente, el estilo de servir pues es diferente. Y eso va a ser una de las cosas que me va a gritar la atención de cuando vaig vindre aquí al barri. Primer, que no se parlava català, però la gent que era catalana i que tenien comerços i tal, eren molt educades, molt educades. Em va cridar l'atenció, l'educació que tenien, no sé per què, no sé, és una...
0: T'has quedat amb aquest record, no?, d'aquesta...
1: Sí, és un record, és un bon record. És un bon record.
0: Sí, i tant. I quina evolució has vist tu en el barri? Perquè ara que estàs parlant de llengua, Jo recordo de molt joveneta,
1: sí,
0: que jo a canvi de let no sentia parlar en català, en canvi anava passant els anys
1: sentia, sí.
0: I
1: sí,
0: no és que et sentis, però sí que de tant en tant sense algú,
1: sí, no, ara, hi ha més gent, hi ha més gent que parla català, eh? I hi ha més gent, hi ha més gent més, sí, a part de que descobreixen molta més gent que parli català, perquè clar, quan t'hi dediques a la gent, aleshores ja coneixes a molta més gent que parla català, clar, perquè tu arribes allà i com que a més els catalans tenen el costum de canviar
0: el castellà,
1: el castellà era un barri que era catalanitzat del tot, però després ja vas al mercat i vas a d'altres llocs i ja sents parlar i sents que la gent jove sap parlar català,
0: sí,
1: i s'entén, i els comerciants parlen català amb la gent que li parla català, vull dir que sé. I sí que parla, bueno, això sí que s'ha, i això que diuen de la immersió, que ha sigut, no ha estat un fracàs, no ha estat un fracàs, el que és molt difícil ara perquè ha vingut 1 milió de migrants en 20 anys, i clar, això s'ha de notar en les estadístiques, s'ha de notar en tot, right? No, però la gent parla català, vull dir, ho entén, el que passa que no és la seva llengua, hi ha molta gent, la seva llengua familiar, però parla català, hi ha molta, i saben, i jo vaig al mercat i vaig i parlen català. Vull dir que saben parlar català, que no és tan... Jo penso que ha hagut una evolució i que ha estat bona, eh? Però la gent, vull dir, té la seva llengua materna. Jo parlo castellà i parlo castellà amb el meu home. I anem al poble i parlem català perquè tothom parla català. En el poble parla tothom català, tothom, els immigrants i tot, tothom parla català.
0: I
1: però
0: tu,
1: clar, aquí
0: tu
1: no.
0: Bàsicament, com has après a parlar en català? Anant al poble a Cubells, a Lleida... O també, bueno, suposo que també has hagut de fer aquests cursos.
1: Bueno, he fet cursos de català, he fet el nivell B, he fet el nivell C1 amb la Montse Buixeda, que era la profe d'un munt de gent d'aquí de Flores, sí, de català. Sí, i he fet cursets també, i he llegit, i sí, he fet diversos cursos. Després he llegit moltíssim en català des de l'inici. Des de que vaig... jo, quan aquí no tenia plaça de pediatria, fisca, havia d'anar a tot, m'he recorregut tot el Baix Llobregat, he anat a la mina, he anat a un munt de llocs, no? Utilitzava sempre el transport públic perquè he tingut carnet, però mai he conduït. Aleshores, llegia. Me'n recordo que la biblioteca de Pau Picasso, que estava al carrer Molí, on jo vivia en l'intermig abans de viure a Esplugues, vaig agafar de llibres, Déu meu, un munt de llibres en català, tant si eren mallorquins com si eren de València, com si eren de Lleida, com si eren... He llegit molt en català, i això m'ha servit molt. I després que al poble pues, parlava tothom en català, i això també t'ajuda. Aleshores parlo català, me digo si soc valenciana perquè parlo un català amb accent murcià, però de Lleida. Sembla que soc valenciana.
0: De Cubells,
1: sí.
0: La teva relació en general amb les famílies del barri, perquè clar, tu com a pediatra deus conèixer, no m'atreviré mai a dir el 100% perquè això és impossible, però deus conèixer la majoria de població infantil, perquè més de 30 anys de pediatra a canvi de let.
1: Sí, eh? Sí, em coneixen. No han estat 30 del tot, és del 89, sí, perquè em vaig jubilar al 16, vull dir que el 2007. Aleshores, però conec a molta gent, conec a pràcticament tothom. Tingues en compte que encara que hi havia 3-4 pediatres al principi, després 3, les urgències, de la tarda la gent venia, jo treballava a la tarda, aleshores venia molta gent d'urgències i conec a gairebé tothom. A més és que coneixia la família, perquè estàs al barri. Al principi la gent deia, és que treballar al barri sent metge no es pot ser. No, al principi li dius que tu t'agrada el barri, que vols viure allà i que vinguin a la consulta, que jo no m'importa atendre'ls d'urgència, el que sigo, que... I la gent es va portar molt bé, van respectar molt, a les cues de tot, que mai em preguntaven res, mai tal, però sin embargo sí que parlaven de pájaros y flores, ¿no? Como digo. Y después a la consulta me preocupat, y yo conocía a la abuela, conocía a l'home, las donas me explicaban las cosas, conoces a tothom y conoces además a la familia, porque además las nens, cuando portes el nen, coneixes a la família i has de conèixer a la família.
0: A les àvies,
1: sí, sí.
0: Evidentment a les mares,
1: sí, sí,
0: pares...
1: Sí.
0: Anem a parlar d'això. algun pare et portava el nen a la consulta?
1: Sí, sí, hi havia, sí, hi havia varios, sí, havia, sí, havia gent, perquè la dona, segons el treball que tenien les dones, pues el pare... recuerdo tres o quatre funcionaris, que no sé, hi havia algun mosso, havia algun policia, que portaven el nen perquè tenien la jornada reduïda de mes i aleshores aprofitaven per portar-me el nen. Venien moltes parelles, venien els pares i venien... Havia pares que no aconseguit conèixer, el que és la veritat, i venien àvies i avis, vull dir que venia de tot, i per això els coneixies. A mi m'agrada molt el que he fet, sí, m'agradava molt, i a més te preocupaves i parlaves per telèfon i sí.
0: Més enllà de la teva relació professional amb els veïns del barri, hi ha una relació social en la que en el teu marit hi participa.
1: Sí, bueno, hi ha diverses.
0: Heu fet feina més enllà, sí, del tracte, perquè el teu marit també és metge,
1: sí,
0: del cap de Can Vidalet,
1: però de Pubilla-Casas, sí, d'Hospitalet. Sí, bueno, teníem dos vessants de fora de... No, és que no és de fora, és que forma part de lo que és l'atenció comunitària dintre de la medicina. La veritat és que és una de les coses que s'havien de fer i bueno, per inquietuds o per fer alguna cosa. El Jordi feia treball a la parròquia, quan se'n van ocupar, a l'època en què van vindre tants emigrants, va haver-hi una secció que s'ocupava d'ensenyar tenir cura de la gent gran.
0: Les cures
1: de la gent gran. Aleshores eren gent que o que no tenien papers, o que si tenien papers no tenien estudis, o no podien fer aquells cursos de la Generalitat, de les 200 hores per donar-te el títol de cuidador, no? Familiar, però allà feien moltes hores, i aleshores el meu home ha fet curset, ha fet juntament amb altres enfermeres i altres treballadors socials i tal, i l'ensenyava pues, de tot una mica, a gent immigrant, a donar classes, pues, havia en la classe, m'ensenyava algunes fotos i eren de, bueno, era, aquello era l'univers, no? de gent, i homes i dones, i ha tret, i aleshores van fer, a més, algun treball d'investigació, de veure com de lo que havia estat amb ell, amb la gent aquesta, si havien tingut treball, si no havien tingut treball, si els havia servit i tal. Aquesta va ser una cosa molt bonica. La parròquia hem tingut relació, perquè havia la treballadora social i el pàrroc de Santa Gemma, Sant Antoni, que eren, i sempre han estat molt, molt... molt treballadors en la societat en la que viuen, sobretot és que viuen en la societat, que no són cures i monges de...
0: Sí, amb el Xavier Alegre.
1: El Xavier Alegre, i després la assistente social, que fa molt de temps que la van traslladar a la pobre, la comunitat, en un altre lloc a Sud-amèrica, i es va acabar, ja no va estar aquí, però van fer molt bona feina i segueixen fent, en la parròquia. I després jo, com que havia tant nens vulnerables, i els nens vulnerables se'ls ha d'agafar abans de que sigui tard, o almenys se'ls ha de recolzar la família. Aleshores teníem relació amb la treballadora social del CAP, la treballadora social de l'EAP, de l'equip d'atenció psicopedagògica de les escoles, la Susana, i després amb el servei social de l'Ajuntament, juntament amb el centre d'estimulació precoç i en el centre de salut mental i juvenil. Aleshores teníem un dia a la setmana, primera dijous i després va ser dimarts, em sembla, que es reunien per comentar casos problemàtics. Els nens que havien tingut a l'escola o a nosaltres i que havien parlat més de dos cops de les circumstàncies en les que es movien, i això fa moltíssims anys, que es fa. Jo no sé si farà, jo vaig estar fent-ho més de 10 anys, que jo ja coneixia tot l'ambient i totes les treballadores de l'Ajuntament, per això, vull dir, des de fa molts anys que es feia, perquè era una cosa que era complementària a la pediatria, sí.
0: Al principi parlàvem dels records que tens de Cartagena, de Múrcia, de la teva infantesa. Quan arribes aquí a Can Vidalet, un dels records que tens molt forts és aquesta amabilitat de la gent en general. Però m'agradaria que ara em diguessis una olor que et recordi quan vas arribar aquí a Pobillacases, poder aquests carrers regats com a Múrcia, aquesta olor del carrer mullat. Et ve ara a la ment algun record així llampant?
1: Els arbres. No és un olor, són les arbres.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè és que va haver un moviment, sobretot a Pobillacases, i aquí després en Canvi de Letra, que hi havia molts arbres també. No sé en quins anys

0: aleshores... però la gent estava apinyada als carrers i aleshores van posar arbres a tot arreu i em va cridar l'atenció perquè jo vivia al centre de Múrcia, al centre, al costat del Corte Inglés, com si visqués aquí a la plaça Catalunya, no sé, i havíem arbres, no havia tants arbres a la vorera, no, això va ser, això em va cridar l'atenció, i olor així, no olia, és que no sé, era obert, era, no és, no, jo vivia a Severo Ochoa i no me sentia una olor especial. Quan regaven me recordava, però no era, és curiós, no tinc una olor de així com quan vas al poble ja faig sento l'olor de la llenya cremada del foc a terra i sento l'olor del timó i del romer i tal. Aquí no, ni tampoc feia olor de escombraries tampoc. No, la veritat és que no em crida l'atenció.
1: I un menjar? Quan vas arribar aquí a Pubia a casa, és un menjar que tinguis així a la ment?
0: És que era...
1: alguna cosa que et fes la teva sogra que t'agradés?
0: Ja, això és una altra cosa, sí, perquè això és una... Lo que jo vaig viure aquí, de quan arribé aquí, vaig arribar aquí, eren les tapes, vull dir, i que eren com a Múrcia. Clar, aleshores, no, l'ambient era de tapeo. Però sí que la meva sogra em va fer les faves a la catalana i vas aprendre a moltes coses, a fer les orellanes, a fer els panellets, el Jordi ha après a fer les orellanes, perquè clar, ara ja la meva sogra no pot, i aleshores hem après coses catalanes d'aquí, a fer coses catalanes, sobretot sí, o la cassola de Setmana Santa, o la, sí, hi ha coses que he après de la meva sogra, clar, de fer, perquè allà a Múrcia, bueno, cuinava la meva mare i després jo, però sí.
1: Ara quina edat té la teva sogra?
0: 97 i mig.
1: I tu ara tens dos nets.
0: Sí.
1: I en la teva vida professional amb aquests anys, com has conciliat la vida familiar i laboral? Perquè els ser tots dos metges, com us ho combinàveu amb el teu fill?
0: Molt malament, filla. Jo em sento culpable del tot de per no... Jo al meu fill li deixava a les 8 del matí i el recollia a les 9 de la nit, i quan era petit, perquè jo havia d'agafar substitucions a tot arreu i te les donaven a la tarda perquè les del matí estaven totes ocupades, i aleshores, ara després van fer una reforma de tal manera de que tothom havia de fer horaris lliscants per estar matí i tarda, per conciliar una mica la vida laboral en la família, però jo, la veritat és que el meu nen, jo sempre deia que era un animal de guarderia, perquè als 4 mesos ja anava a la guarderia i el recollia moltes vegades a les 9 de la nit. Això va ser molt duro per mi, i aleshores jo ara trato d'ajudar per als nens, seguro. No sé,
1: i ara
0: segur.
1: Amb 70 anys et toca fer de cangur dels teus nets.
0: Sí, això és una cosa... De tota manera, mira, jo he conegut tantes dones, perquè jo estic jubilada ja, el que passa que el seu gran i costa molt de portar el nen, aquesta és la veritat, però tantes dones que han cuidat dels pares, han cuidat i dels nets al mateix temps, i treballaven en la feina de l'hogar, vull dir que de la llar. Això hi ha moltes, i jo li deia, és que, i el diumenge és que vienen a comer los hijos, però bueno, ¿con qué vienen a comer los hijos? Però si tú ya, bueno, es que pobres tienen que descansar, y yo, pero claro, como que treballa, y tú no treballas, i amb aquesta, jo això l'he viscut malament, l'he viscut molt malament, perquè la dona està i segueix estant esclavitzada amb les cures familiars. És que i jo patia tant quan veia aquella dona que deia, però si és que tens anèmia, no et veus? T'has mirat? Sí, tinc anèmia, doctora, sí. I treballant i cuidant dels pares i cuidant dels nets. No, vull dir, això és una cosa, a mi m'indigna això, i jo també l'he viscut, perquè, bueno, malauradament sí que el Jordi al principi m'ajudava, entre cometes, ara compartim, perquè com que estem tots jubilats, compartim, i ja però és veritat, és una frustració que et dona, i després quan te jubiles t'agradaria tindre una bellesa plàcida que no tindré

0: gaires coses a fer, només que fer el que tu vulguis. I és difícil, eh? És difícil, perquè a més jo sóc la primera que vull ajudar els meus fills, el meu fill i a la meva jove, sí, que per als nens que no estiguin tota l'estona
1: a la
0: i si ara comencen escola a treballar i tenen treball també per la tarda, pues què faràs? Pues tindré que ajudar-les, és que això és un, no sé, i bueno, sí, es costa molt.
1: A nivell laboral, sí, tot i que el teu sector sanitari és molt feminitzat, hi ha algun tipus de discriminacions, o tu has patit algun tipus de discriminació per ser dona? Ja sabem que els càrrecs normalment estan ocupats per homes, eh? Encara que les treballadores sigueu dones, pediatres, metgesses... No,
0: a la primària hi ha moltes dones directives, moltes. Jo de fet he estat directora quan van fer el trasllat del ambulatori que estava a Pere Peregrí, van fer el definitiu de la bòbila i jo era directora. Aleshores vaig tragar tot el trasllat, que va ser terrible, i una epidèmia de gripe d'aquí t'espero. Però són les facilitats, que no hi ha facilitat per a la maternitat. Volen que neixin nens, però si tenen 16 setmanes de baixa maternal és molt poc. Vull dir que s'ha de protegir la maternitat, perquè encara que jo soc partidària de que la dona sigui treballadora, però que s'acceptin les seves qualitats específiques com a dona i com a mare. És que això és surdo, o sigui, vull dir que tu no pots pretendre ser exactament igual que l'home i tindre les mateixes condicions si has de parir i has de tenir cura d'un nen, perquè fins ara els homes no, ni s'han quedat embarassats ni han parit. Aleshores això s'ha d'acceptar, tens unes característiques com a dona i que s'han de facilitar, aleshores les has de donar facilitats a la dona i als empresaris. Vull dir, hauria d'estar protegida la maternitat tant per a les dones com per als empresaris. Els empresaris no volen contractar dones perquè saben el problema que tenen després. Pues protegeix, el mateix que protegeix és a l'empresari per contractar persones amb alguna minusvalia o contractar persones de més gran de 55 anys, pues protegeix també el que tinc a la dona jove per donar-li, no sé, són idees, però
1: 7 setmanes és molt poc.
0: Sí, és molt poc.
1: Quin podria ser el model, per exemple, jo ara dic, per posar una miqueta de cronologia, fins als 2 anys hauria d'estar la mare a casa, fins als 4, fins als 5, quan podrem considerar? Perquè fer-ho paulatí, evidentment, eh? Perquè...
0: Jo no mira, almenys una baixa, lo mínimo que ha de ser és de 5 mesos, perquè si diem que és lactància materna exclusiva, fins als 5 mesos, pues hauria de ser fins als 5 mesos, seguro. I després donar facilitats perquè la gent que tingui, pues, jornada, que la fan, ahí tenen, o sigui, tenim jornada reduïda, la donaven, la concedien la jornada reduïda i la excedència, a l'ICS. On jo treballava, sí, aquestes facilitats es donaven. L'inconvenient que tens és després que, com no cotitzes en aquest temps, després resulta que tens una pensió més baixa. Això és una altra cosa que s'havia de solucionar. Vull dir que són aspectes teta. Aleshores, la gent, se li ha de donar a la dona la possibilitat d'escollir el que vol, el temps que vol estar amb el nen. D'acord? Des del punt de vista pediàtric, sempre consideren que fins als 2 anys haurien de tindre més a prop a la mare, però no passa res perquè vagi a la guarderia o que vagi a l'educació infantil, no passa res. L'únic que passa és que la mare ha de tindre aquesta possibilitat d'escollir, jo penso que sí. Després dels 2 anys, no sé, els nens també s'independitzen des del punt de vista pediàtric de lactància. Jo soc partidari de la lactància materna, que donin el pit fins als 2 anys. Jo, després dels 2 anys, és una mica fastidiós, però bueno, jo tinc l'experiència del meu net i veig que no la meva jove l'ha fet bé, i encara que li donen el pit per dormir una xupadeta o tal, però no és un nen dependent de la mare. Però jo he vist, això s'ha de mirar bé, perquè he vist dependent de la mare, però bueno, això és un altre problema. Penso que la cosa ha de ser que la dona tingui la possibilitat d'escollir si vol estar quant de temps. I obligatori, per suposat, 6 setmanes, perquè és que si no... I després que la baixa del pare sigui obligatòria, perquè molts pares no fan la baixa aquesta paternal, eh? Vull dir que si l'empresa no el dona facilitats, el posen pegues i tal, pues no, per por de que se'ls acomiadin, no fan la baixa i s'ha de fer obligatòria. I 5 mesos seria obligatori. I després, hombre... sobre el castellà, els països nòrdics, sí, hi ha possibilitats aquestes fins als 2 anys, hi ha molta facilitat, sí. Però aquí els funcionaris tenen facilitat per la jornada reduïda fins a que són grans els nens, eh? No sé quina edat és, però alta, eh? Vull dir, sí que és veritat, però clar, això és en detriment després de la jubilació, clar, de les cotitzacions de la mare.
1: Això no hauria de ser així. Sí. L'estat hauria de cobrir tot.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, si els estats rescaten els bancs, han de rescatar les persones en l'àmbit que sigui.
0: Sí. Sí, sí.
1: I si volen, poden. I és tot qüestió de voluntat.
0: A mi em sembla que també, sí. Sí.
1: Aquí estem d'acord. Armini, al principi, quan hem començat, ens has dit que el teu pare era militar.
0: Militar, sí.
1: Has tingut una educació molt estricta en aquest sentit?
0: La meva mare era filla d'un roig, va ser governador i tot de Cuenca, era un mestre i era roig. Bueno, jo sempre dic roig perquè, bueno, el meu pare era militar de franquista, eh? El que passa que la meva mare va tindre un caràcter que era molt autoritari, molt castrant, diguem. I el meu pare no. El meu pare, és curiós, em va educar en la llibertat. Em va educar en la llibertat, de pensament. Va haver una època que jo no la vaig agafar perquè jo estava allà fora de casa, que es va fer de Força Nova juntament amb la meva mare. I m'imagino que això va ser una mica... Sí, sí, sí.
1: Y me estás hablando de palabras mayores.
0: Sí, sí, sí. Però abans a mi... Bueno, jo em feia... Quan li havia de dir alguna cosa a la meva mare, jo se la deia tranquil·lament. Ja sabia que me tiraria alguna cosa al cap o jo què sé. Però amb el meu pare... És que em feia una nosa demanar-li alguna cosa perquè sabia que em diria... No m'agrada, però fes el que creguis convenient. Aquesta era l'educació que em va donar el meu pare.
1: I aquesta vessant que tu tens de dona d'esquerres,
0: sí,
1: dona't bé, perquè de la mare segur que no.
0: No, va ser... És que jo he tingut una història personal.
1: Però tampoc cal que filem tan prim, eh? Vull dir...
0: No, la història d'esquerra... Jo sempre he tingut moltes inquietuds. Sempre. I jo vaig tindre una formació catòlica, cristiana. Jo vaig estar a l'Opus Dei 4 anys.
1: També?
0: Sí, també.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, vam pescar, vull dir, i jo no me'n penedeixo, vull dir que va ser una decisió que vaig prendre per responsabilitat, com sempre, i vaig estar formant-me i tal, i... van dir que no servia, que me n'anés, perquè no fallaven moltes coses, sinó, mira, afortunadament van ser... van dir que no. I aleshores, quan vaig arribar a la facultat de nou, pues, bueno, entre un novio anarquista que vaig tindre i després que vaig fer amistat amb gent del PC, d'aleshores del PC i tal...
1: Del Partit Comunista.
0: Sí, del Partit Comunista. Me'n van obrir una mica els ulls entre tots de lo que passava, de lo que era la universitat, de lo que era la brigada social, que jo... És que no tenia ni puta idea.
1: Perdón. ¡Ay! ¡Que esto lo tendré que cortar!
0: Perdón.
1: És que l'Armínia, per qui no la conegui, és així. Però ella, amb un somriure que no l'estem veient, ho arregla tot.
0: Bueno, és que és veritat, és que no tenia ni idea. Aleshores, jo vaig... Bueno, fixa't sí, que en 3 anys em van demanar, l'últim any de la carrera, em van demanar lo del PC, que si volia ser del PC. I jo vaig dir que ni hablar, que ja amb una experiència d'afiliació ja tenia prou. I no, mai, de fet, mai he estat mai he estat afiliada a cap partit ni a cap...
1: No.
0: No, mai.
1: Però tu, la teva ideologia sempre ha sigut
0: sí,
1: de...
0: l'esquerra, després,
1: d'esquerres,
0: sí.
1: D'esquerres, sí. De,
0: sí.
1: De, bueno, pues...
0: Bueno, després vaig estar amb el meu home, era marxista leninista. Però ell era d'esquerres, aleshores, quan el vaig conèixer. Sí.
1: I tu fas, diguem-ne, una evolució política, ja
0: sí.
1: De més gran.
0: No, ja... Bueno, no, als 20 i tants anys, als 30 anys ja era jo d'ideologia tirant de marxista, comunista. Sí.
1: Molt bé. I vas fent aquesta evolució fins que arriba un moment que... Bueno, t'impliques jo, políticament amb un...
0: Lo del comunisme va ser... Vam anar a Rússia a l'època de Perestroika, en el 89. I vas veure el comunisme. Jo sempre explico una anècdota que no sé si te l'he explicat a tu. Vaig arribar a un gran magatzem i va ser lo que a mi va... Bueno, a un gran magatzem com podia ser el Corte Inglés o cosa d'aquestes, i vaig arribar amb una secció que era la secció de ropa interior femenina, i tenien com aquesta sala, tot una taula, eh? Sí, tendria pues, unos 3x3 metres o por ahí, de, o más, una mica més. Era una taula i havia tot de sujetadors, de sostenidors, sí. De sostenidors, de color beige, de color carn, tots iguals, col·locats, apilats per talles, com les hueveres vacies, com les hueveres de cartró, aquestes, buides, totes posades així, tot per talla, tots exactament iguals.
1: O sigui, formació militar de
0: sí.
1: Sostenidors.
0: Era tal uniformitat
1: sí.
0: Que això... bueno, em vaig marejar, em va donar angúnia, vull dir que va ser una sensació d'uniformitat, de falta de llibertat, encara que fos en una mena de, nada, una misèria de sostenidors, que, i això, i després ve com ja veus, com eren, havia gent que veies als capitostes entrar a los restaurantes de luxe que no tenien dret a la resta de les persones, havia la... Ja, que sabia la corrupció que hi havia i tal, i ja després vas llegir i vas estar llegint, i clar, me'n recordo que una de les coses que em vaig sentir, perquè de Stalin no se sabia coses, mira, jo em vaig enterar, m'haig adonat de que havia hagut aquest l'holocaust aquell de la fam de Ucraïna,
1: sí,
0: l'Holodomor.
1: Sí.
0: Em vaig entrar aquí per l'associació que hi ha d'ucraïnesos.
1: Sí.
0: No sabia que existia això. I després vaig enterar de totes les persecucions que havia tingut, perquè jo havia tingut un cosí que se'n va anar a l'exili a Itàlia, i allà se quedó, perquè estava perseguit per la policia i per partits de pseudo-stalinistes. Vaig llegir La Inés i l'Alegria, que és, allí surt tota la persecució aquesta que van patir molts comunistes per les estalinistes, les fraccions i tal, i després molta lectura sobre la guerra d'aquí, i que surt tota aquesta... I aleshores van desenganyar una mica del comunisme.
1: Has dit que vas estar a Moscú?
0: Vaig estar a Moscú, a Leningrado, que és Sant Petersburg d'ara, i a Kiev, un any després de Txernòbil. M'imagino Kiev.
1: És com dir Gerona o Girona.
0: Kiev
1: és rus Kiev. I Kiev és en Kiev. Ucraïnès.
0: Sí.
1: És pacífic. Sí, Kiev. Quins altres viatges has fet, Hermínia?
0: Per tota Europa. Tota Europa, perquè no som de viatjar a llocs exòtics, eh? Hem viatjat per tota Europa. Ens queda la part de Bulgària i de Romania i Grècia, però tota la resta hem anat, hem fet viatges, per exemple, a l'antiga Iugoslàvia, m'han fet fa uns pocs anys 15 dies, i recorres tota l'antiga Iugoslàvia i et dono una imatge.
1: I l'últim viatge abans de la Covid que veu fer?
0: A veure, no sé si va ser aquest. Van anar també a Madeira, em sembla. A Madeira.
1: París, sí. Heu estat?
0: París, 8 o 9 vegades. París. L'altre dia, en la Fuga Viva, quan parlaven d'un dels relats de l'Àngel Viladot, que parlava de relats quotidians, i parlaven de París i tal, i van dir que nosaltres, quan eren joves i van anar a París, va ser com un descobriment de la llibertat i de la democràcia i resulta que després vaig vindre a Barcelona i París va passar un segon pla, perquè Barcelona m'agrada molt més que París, però bueno, París sempre serà París i sempre quedarà París, com diuen.
1: Sí. Ara que parles de l'Espluga Viva, tu quan arribes a ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues coneixes un altre món d'Esplugues, sí, i coneixes un altre tipus de gent i descobreixes moltes coses,
0: sí,
1: i descobreixes que la gent, més enllà de Can Vidalet, també són amables.
0: Sí, saps què passa? Que, clar, nosaltres, no, jo vivia a Can Vidalet i Can Vidalet és un gueto cultural. Ara s'està suavitzant, però era un gueto cultural. Aleshores, jo vivia, i resulta que cap de setmana se n'anaven a Lleida, i treballar tota la setmana, clar, i treballes tota l'hora, no tenia temps per a res, perquè passaves, entre que feies cursos, entre que arribaves a casa i havies de fer coses, entre que estudiaves, i perquè havies d'estudiar i tal, jo no tenia temps de més. El cap de setmana se n'anaven a Lleida, perquè tenien horts, tenien... Bueno, ahir he treballat jo, mare meva.
1: Encara de tant en tant sento que diu... Aquest cap de setmana he d'anar a collir olives.
0: Sí.
1: Aquest cap de setmana hem d'anar a collir ametlles.
0: Sí, sí, clar.
1: I alguna vegada has vingut així.
0: I espurgar els ametllers, i espurgar els arbres, i espurgar els olivers, sí, perquè no tenim allò de la torre amb quatre arbres, no, tenim terra. I aleshores sempre hem cuidat la terra dels pares, del Jordi. I
1: aleshores això et limitava a la teva...
0: Em limitava i jo no coneixia... Coneixer... Perquè sí, que havia molt cap de setmana, nosaltres ens agrada molt passejar. Coneixem totes Plugues i tot el hospital, sí, de Bisu, sempre hem anat. Incluso quan havia obres, pues el Jordi li agradava, abans de jubilar-se, a inspeccionar les obres, a veure com anaven. I aleshores això hem fet. I coneixia Plugues físicament, però no coneixia la resta de la gent que havia, perquè no teníem. I aleshores m'he dedicat, sí. I he conegut tanta gent bona, tanta gent amable. M'ho ha passat molt bé, molt bé, molt bé, molt bé en aquesta etapa. Sí, he conegut moltíssima gent. Ha estat molt interessant, molt, molt interessant, sí, sí. Sí, m'ha vingut humanament, ara el que passa és que tornem a cuidar els nets dilluns, dimarts i dimecres, i dijous anem al públic, en la qual cosa estic una mica perduda, però bueno, ja...
1: Hermínia, hem d'anar acabant ja, perquè se'ns està fent salat, que
0: diem. Jo xerro molt, sí.
1: M'agradaria que em diguessis els teus records musicals, perquè aquesta entrevista s'ha d'acompanyar a l'inici i al finalitzar amb els teus records musicals.
0: Bueno, tinc molts records. A mi m'agradava molt la música clàssica, la romàntica sobretot, del segle XIX, segle... Després m'agradava molt... Bueno, jo vaig viure la meva adolescència amb el Serrat. Amb el Serrat. I amb Paraules d'amor, quan era allò de l'amor platònic, no? L'amor platònic i tal, Paraules d'amor.
1: Sí.
0: Després vas créixer, vas tal, i aleshores ja se va diversificar molt la música, també m'agrada. El meu germà era Jack, era de Jack, jo era de Serrat i ell era de Jack, des tota la vida, tenia tota la discografia del Big Jack, i jo era de Serrat. I després tinc una altra cançó que és de Entre Amigos, de Luis Eduardo Aute, que és un disco preciós, preciós, que fa amb molts cantants el Luis Eduardo Aute, i té una que és Venga, Venga, o Anda, Anda, Anda, i la canta el Silvio Rodríguez, el cubano. Li posa un... Aquesta ja és quan ja coneixes l'amor ja de... No el platònic, sinó el real. I és una cançó preciosa, preciosa. I després hi ha un disco, que és A Flor de Tiempo, de Paco Ibáñez. Aquest disco és precioso. Jo ploro moltes vegades. Perquè és preciosa en ganes, sí, també. Doncs, són tres discos que... O sigui, són la cançó de diverses cançons de Joan Manuel Serrat, i aquests dos discos són de los que més m'han agradat de sempre.
1: Busco Silvio Rodríguez, que tinc alguns CDs jo d'en Silvio Rodríguez.
0: Passa que aquesta és una versió d'una cançó de Laute, Anda.
1: Ja la buscaré.
0: És preciosa.
1: Hermínia, i en sí. Els teus nets els hi cantes cançons?
0: Sí.
1: Què els hi cantes, va?
0: Bueno, per dormir-los li canto habaneres.
1: Habaneres?
0: Sí, habaneres que me cantava el meu pare. I a part de... A part, le canto, bueno, le canto canciones monótonas para dormirlos. Aleshores, por ejemplo, le canto las canciones del culos del Mick.
1: Això és molt de pediatra, que sabeu sí. Els trucs, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè s'adormin,
0: sí.
1: S'han de cantar cançons monòtones sí, que no sí. Tinguin molt de ritme.
0: Jo, al meu fill, sí. Cantava Santa Bàrbara, bendita, la, la, la, la, la, la.
1: Han de ser, són repetitius.
0: I les habaneres, perquè tenen una cadència també que és molt... molt repetitiva i molt... també, sí. Sí, le canto, sí. I le canto cançons del Mic i la... Però sí, que són...
1: Hermínia, amb aquesta sèrie d'entrevistes
0: sí.
1: El que volem fer és donar veu a dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: I m'agradaria que em diguessis el nom d'una dona que entrevistarem aquí.
0: Jo la primera que te hagués dit seria la Neus, però la Neus...
1: La Neus Oró.
0: No, és la Neus Oró, i no, però no hi és a nosaltres ja.
1: No.
0: Aleshores, bueno, mira, he estat pensant un munt de dones, hi ha un munt de dones, però penso que és una de les que passa més desapercebuda, per exemple, i que deu saber una quantitat de coses d'Esplugues increïble, és la Marta d'Arxius, no sé per què.
1: Doncs buscarem a la Marta sí. I la convidarem a que vingui sí. Perquè una de les coses que a tu també t'agrada és el patrimoni.
0: Sí, sí.
1: I el patrimoni cultural,
0: sí.
1: Sempre.
0: El patrimoni cultural i el patrimoni
1: artístic també, arquitectònic.
0: És una de les coses que he après d'Esplugues. Jo no coneixia totes les tradicions i costums catalans. És un gran mèrit. Te fa de 20-25 anys... 30, que m'imagino... No, 30 no, a mi em sembla que ni arriben, tu. Han recuperat tota la tradició i les han actualitzat i, a més, aquesta tradició les han donat... com si diguéssim, per exemple, la tradició del ginjolé, per exemple, aquesta és nova, aquesta no existia abans. Sin embargo, ja s'ha fet... tradició d'aquí, no?
1: Sí.
0: Com si fos de tota la vida, això és molt bonic. I la gent s'ha preocupat d'investigar, de fer el cançoner típic, de posar partitura o cançons d'aquí, això és molt bonic, m'agrada molt.
1: Han descobert partitures, noves sí. Cançons, i segueixen investigant tot el grup i estan fluint sí, noves idees.
0: El recital aquell que van donar va ser preciós,
1: sí.
0: Va ser molt bonic, el Joan Tomàs, el cancioner.
1: El recital que es va fer...
0: A l'avenç sí. Va fer i va ser curiós perquè van utilitzar instruments i era molt bonic veure tot tipus sí. D'instruments, inclús un cello i no sé, sí, m'agrada molt, sí. Aquesta cosa sí que la he valorat molt perquè és cultura i el patrimoni, bueno, és lo que menos me gusta d'aquí d'Esplugues, lo que más es todo, los parques y todo, però el poco cuidado que se té del patrimoni per part de les autoritats municipals, la veritat és que és una pena.
1: Hermínia, ho hem de deixar aquí.
0: Sí.
1: Suposo que d'aquí uns mesos tornarem a quedar i seguirem sí. Parlant de més coses i de més dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: Però ja sí que donar-te les gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres. I les persones que no l'esteu veient, com sempre, l'Hermínia té el seu somriure, que no decau mai. Ella, quan s'equivoca, sempre fa un somriure
0: perdona.
1: Ja està perdonada.
0: Gràcies a tu per trucar-me, per cridar-me. És que...
1: Un petó i una abraçada molt gran.
0: Una abraçada.
1: Ens seguirem veient pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Sí, sempre.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa't per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.